0: aquí.
1: Home, per favor.
0: Ja tornem a estar aquí.
1: Que maco això, David.
0: Amb en Robert Calvo.
1: Avui estem celebrant la música.
0: Sí, senyor. I fent aquest homenatge al maestro Leiva, els seus arranjaments, i ha de passada també el grandíssim Sergio Dalma, que l'admirem moltíssim. I estàvem parlant de la importància dels arranjaments i veiem lo preciosa que és aquesta... Tot el que acompanya, no? I fa que el propi cantant ja, ostres, surti amb ganes de rematar-ho, això, eh? És fantàstic.
2: Quan acabi d'escoltar aquesta secció...

0: quan acabi el programa, pot anar a YouTube a buscar aquesta actuació de l'any 1991 de Sergio Dalma Eurovisión, i a mi se'm cauen les llàgrimes només de veure el planter d'orquestra que té al darrere.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè té 6 cordes, 6 vents, la bateria, el baix, tot. Té una orquestra completa per ell, a la televisió, per cantar una cançó de 3 minuts i per brillar en 3 minuts. I perdona, però aquell any no vam guanyar perquè no veiem una carambola, però és que aquell any era per guanyar.
1: Era per guanyar.
0: Aquest festival d'Eurovisión, que l'any 1991 va portar el maestro Leiva, ja per darrera vegada, les darreres vegades van ser principis dels 90, quan ja van dir, escolta'm, a partir d'ara la música enlatada, en el festival d'Eurovisión. Però va arribar, diguéssim, l'eclosió del maestro Leiva. I per això ho portem aquí, perquè és un personatge televisiu que, a més, va entrar al joc dels programes en els quals havia de participar. Abans escoltàvem Què apostamos? Sense el maestro Leiva no s'explicaria Què apostamos, perquè quan començava i l'Anna Obregón presentava, bueno, aquells convidats que hi havia, deia, oi, en què apostamos? Sí. Sofía Loren, no, Fabi Testi, ja saps? Alain Delon.
1: Més o menys com ara.
0: Com ara? Sí, igual que els programes de famosos d'ara.
1: I tant.
0: Tu t'imagines, dels anys 90, cada divendres portàvem gent de la talla de Anthony Quinn, Fabio Testi, Alain Delon... Sí, sí. Aquesta gent venia als programes de televisió. Ara hi van... En fi. Quico Rivera, fills de.
1: Sí, sí, sí.
0: En fi, el Què apostamos explica la història de la televisió d'aquest país amb el maestro Leiva com a director d'orquestra, però on es va lluir de veritat el maestro Leiva va ser el Gran Prix del Verano.

0: I que bé que l'acompanyessin amb altres veus, perquè si no, Ramonxo cantant sol no acaba, eh? No acaba de...
1: Sí. La veritat és que a més, que els presentadors es prestessin a cantar la seva pròpia sintonia als anys 90, també és una cosa que no passa a dia d'avui.
0: Exactament.
1: Et deia al principi que el maestro Leiva, si t'hi fixes, tot el que ha dirigit de sintonies a la tele són, i per això és valencià, pas dobles. Mm-hmm. Si tu vas seguint el ritme, és el patxim, del pas doble. Com, per exemple, una cosa que jo no m'havia fixat, que era un pas doble, fins que l'he escoltat com a tal. El gran juego de la oca, David.
0: Ostres, escoltem-ho.

0: M'encanta. M'encanta. A mi, per mi aquesta és la sumum. És la sumum de melodia. És meravellosa. És quin bon rotllo que porta, tu.
1: És més recordada que aquesta. Sí. T'he portat les tres grans, eh?
0: Sí,
1: el que apostamos, el Gran Prix,
0: i
1: el Juego de l'Oca, quan encara es cantaven les sintonies de la televisió.
0: Exactament.
1: Acabo ja amb aquest homenatge que estem fent avui a la música, a la televisió, i en concret al maestro Leiva, abans que la setmana que ve t'emocionis com un nen petit.
0: Ja estic plorant preventivament. Saps què vull dir? O sigui que...
1: Perquè en aquest país hi ha hagut formacions molt importants que expliquen la nostra història musical, una de les quals està en notícia darrerament perquè s'ha perdut un dels seus components. Parlo de Duodinámico, el Duodinámico, no.
0: Duodinámico.
1: Sí. Que va cantar molts temes que estan a l'imaginari col·lectiu i que emociona molta gent, però un dels més recordats darrerament, ho dic per allò de la pandèmia, va ser el Resistiré. I és que De la Calva i Arcusa eren grans compositors. De fet, ho hem explicat aquí, van composar allò del Truant,
0: del Julio Iglesias.
1: Van composar

0: resistiré.
1: Tiene una
2: cabeza. Resistiremos, David.
1: Y tan que sí.
2: Resistiremos al embate de la intel·ligència artificial.
1: Sí, senyor.
2: Perquè la moció que té la humanitat no la té la intel·ligència artificial. I, a més, la intel·ligència artificial li falten anys llum per arribar a emocionar i a fer vibrar la humanitat com ho ha fet la música, la televisió que ha posat el maestro Leiva.
1: Música també és per a les nostres oïdes quan ens visita en Robert Calvo i ens fa emocionants, explica històries i fa ràdio. El maestro Leiva, el dels millors, top 3 de compositors, arranjaments, però és creació al final, eh? O sigui, el que fa és crear submelodies, no? Crear elements que fa que tot brilli més. I perquè tot brilli, tota la gent ha de treballar en equip i tenim la sort de que formi part del nostre equip, el grandíssim Robert Calvo. Ja estic plorant per la setmana que ve. Així que
2: t'emocionaràs moltíssim, David.
1: Així que gràcies, Robert, i fins la propera setmana.
2: Una abraçada, David. Adéu-siau.
1: Ja sabeu, el Robert l'escolteu en bones mans i també a la ciutat. Cuando

0: I totes les setmanes sabeu que ens agrada poder fer un viatge al món del coaching, al món de poder-nos reflexionar, parar, analitzar, mirar si anem amb la direcció correcta, o hem de fer allò de recalcular la ruta, que va molt bé. I això fem totes les setmanes amb en Jordi González. Guillem, Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana i una batirada més. En estiu, però fresqueta una mica, pot ser?
0: Sí, estem de moment una mica millor, que així es pot viure i sobretot estar una mica més a gustet. Però precisament aquesta setmana el que ens planteges és que podem o fem un viatge sense equipatge.
1: Sí, és que contínuament, el dia a dia, estem fent viatges. El que passa, jo ho simplificaré molt. Mira, el viatge és qualsevol decisió que prenguis a la vida.
0: És un camí
1: en el qual a vegades no, és un d'incerteses. A vegades és un camí amb més seguretat. Però a l'equipatge que portes, no n'hi ha que portar cap equipatge, perquè moltes vegades a l'equipatge no es costa i és una càrrega molt gran que portem quan tinguem que prendre decisions.
0: I pot ser bloquejant, és a dir, vols preparar tantes coses, que al final no fas la decisió que l'equipatge important ets tu, no, diguem?
1: Sí, al final saps el que passa? Que la vida està plena de petits detalls. I a vegades quan volem preparar l'equipatge, abans del detall més important us oblidem.
0: Clar.
1: Que és aquest on realment tu pots... Mira, els viatges quan tu portes una càrrega que a vegades... I portes pesos, un pes a la motxilla o pes a les maletes, que lògicament a vegades hi ha coses que a vegades en aquest viatge no les utilitzes. I a la vida passa el mateix. A vegades, saps el que passa? Que prens una sèrie de decisions en la qual no estàs segura o segur i lògicament per tu és una càrrega molt gran. Per això sempre recomano jo que quan facis un viatge en una presa de decisions, sempre baixis fluid, és a dir, baixis sense pes
0: i sense... I que tot el que has viscut i après et permetrà tenir aquesta... Aquesta capacitat de reacció, aquesta capacitat d'improvisació, aquest coneixement que serà el que necessitaràs en aquell moment, no?

0: que si verdaderament doncs dius, mira, ara necessito això, doncs ja ho buscaràs, no? És a dir, ja ho agafaràs de qualsevol... T'ho deixarà algú, una jaqueta o el que sigui. És a dir, el ser tan previsor o el voler ser tan meticulós, de dir, escolta, per si necessito, pot ser que, bueno, pues que al final no estàs fent el viatge, no estàs fent aquesta acció que has de fer, perquè vols tenir totes les d'allò previstes i si ha de passar alguna cosa, ja ens adaptarem, no?
1: Sí, no, i això que no s'ofengui ningú o ninguna. És així, que a vegades et trobes una mica quadriculat.
0: Sí.
1: No, és que sembla que diguis, hòstia, és que, escolta, fas un marc de referència i d'aquí no surts. No, jo sempre dic a les persones que quan tenen que fer un viatge, quan tenen que prendre una decisió i tot coses a la vida, tens que prendre, o sigui, moltes vegades et trobes obstacles, o sigui, penses en obstacles que no existeixen.
0: Clar.
1: Correcte?
0: És així. És així.
1: O sigui, veus d'alguna manera una percepció, una visió que no existeix. El que passa és que tu en un moment donat, lògicament, això et fa un neguit, no? De dir, hosti, que en trobarem allò? Per això és molt important a la vida que quan facis viatges emocionals, facis viatges equilibrats per mi, a nivell mental, a nivell psicològic, tot això, tinguis clar una cosa molt important, que moltes vegades hem de tindre un plan de coses que no poden existir, però que poden estar en el teu cap i no existeixen. Perquè moltes vegades diu, és que ves pel·lícules, no? O sigui, t'estàs imaginant moltes coses que no succeiran, perquè la vida, mira, avui també, aquesta matinal, volia una cosa, moltes vegades tenim al cap coses que lògicament mai passaran. El que passa és que estem sempre en una alerta.
0: Clar, el que passa és que, una cosa és tenir la precaució de que poden passar, és a dir, simplement tenir l'avís, perquè si passen ja reaccionarem, i l'altre és preparar coses per si passen, que al final estàs perdent uns recursos i un temps que no tens. És a dir, s'ha d'estar alerta i saber i estar predisposat a que puguin passar coses alternatives, plans B, plans C, tal. És a dir, una cosa és tenir la... Dir, pues mira, si no anés bé ja faríem això, però ja està, simplement tenir-ho previst, però no estar-ho preparant, perquè si no ja ho estàs condicionant a que passi, no? Fins i tot possiblement.
1: Tu deies ara fa un moment la previsió. És molt important que tu puguis ser, siguis una persona previsora. Un noi, una noia, un home, una dona previsora. Però aquesta previsió que no sigui una cosa que et pugui limitar, saps? Perquè saps el que passa? Que quan
0: si no estàs sobrepensant, no, fins i tot, no?
1: Molt. No, i a més no estàs gaudint del camí. Exacte. O sigui, no estàs gaudint, sobretot, d'aquest viatge. I jo et diria una cosa molt important. I aquí podríem parlar també dels companys i companyes de viatge. Cuidant el tema, perquè això és un tema que jo sempre comento a la gent, sempre els dic, ojo con los compañeros de viaje, o con las compañeras de viaje, perquè te poden aportar moltes coses, però en canvi tu no els hi deixes que opinin en les coses, m'entens?
0: Sí.
1: I això, l'opinió de la gent és aprenentatge per cada un de nosaltres.
0: És part del que et poden aportar en el moment adequat. Això seria... Sí. Com saber, doncs mira, precisament perquè hi haurà tal persona en aquesta decisió o en aquest d'això, doncs ja ens acondicionarem en aquell moment, no? És que segur que dirà no sé què, no estiguis prejutjant o preavançant, etiquetant, i ja ens hi trobarem en aquell moment, perquè llavors serà quan verdaderament allò ha de sorgir en aquell moment, no? Si no, aquest sobrepensar... Aquest sobreanalitzar, doncs, si et fa avançar bé, però el problema és quan t'està bloquejant, quan t'està alertant, quan t'està fins i tot traient les ganes de fer aquell esdeveniment, aquell viatge, aquell projecte, no? És a dir, si és perquè et dona més seguretat el pensar alternatives, està fantàstic. El problema és quan és incapacitant, no?
1: No, saps el que passa? Que això jo sempre dic que és una huida hacia adelante.
0: Sí.
1: És a dir, moltes vegades estem fent un viatge, prenent unes decisions a la vida, moltes coses. Llavors, necessitem la conformitat a tothom.
0: Sí.
1: Correcte? I això, tenim que sentir l'opinió de tothom, però no la conformitat de tothom. Perquè moltes... La vida està plena per poder discutir, per poder negociar tot, però no per rivalitzar les coses, correcte? No. I també te dic una cosa, aquest equipatge, que ara estem parlant, pot ser una persona que potser tampoc t'aporta coses.
0: Exacte.
1: Perquè no és perquè sigui negativa, és perquè no està preparat per fer aquest viatge.
0: Sí. No està en el mateix punt que tu, o té uns altres objectius, o, a vegades... En tot projecte succeeix. Aquí el que cal és entendre en quina direcció vols anar tu, i sobretot doncs gaudir

0: I també una mica d'estar preparat per aquell projecte. És a dir, el fet de dir, escolta, pues, si hi ha alternatives, si, hi ha, si hem d'improvisar, hi improvisarem. Vull dir, que demostri la capacitat que tinc, perquè si no, al final estàs buscant tantes alternatives que no estàs treballant la principal, perquè al final penses tant les alternatives que no saps el camí que tu, que pretenies portar, no?
1: No, però és que aquí hi ha una clau que és important, que és l'opinió.
0: Sí.
1: O sigui, l'opinió, és a dir, l'opinió de cada persona és important. Després les opinions se contrasten, però quan no hi ha opinió, aquest viatge és molt passat.
0: Sí.
1: Perquè l'important és que la gent pugui opinar.
0: Sí.
1: Perquè moltes vegades en el marc que no hi ha opinió, potser no hi ha desconcert. I pot ser que n'hi hagi un lideratge que no és l'oportú, perquè al final l'opinió et facilita. Et facilita que aquesta opinió es pugui consensuar i pugui donar un resultat excel·lent, m'entens? Cosa que moltes vegades no passa. Per això que jo sempre dic que quan et fiquis un viatge, sigui un viatge virtual, sigui un viatge real, o sigui una presa de decisions, lo important és saber que sobre la marxa poden suscitar coses...
0: Absolutament.
1: Que, no, exactament, que inclús aporten un valor.
0: Absolutament.
1: Que en principi, a l'inici no... Mira, jo, tot el viatge té que tindre la part sorprenent positiva.
0: Sí.
1: Correcte. És a dir, augmentar sobretot les expectatives inicials que tenies.
0: Com de satisfactori
1: correcte.
0: És veure que has pres una alternativa
1: correcte.
0: Doncs, aconsellada pel algú d'aquest equip, d'aquest equipatge, les circumstàncies, aquest canvi de rumb, de direcció, fins i tot un volantazo, però que allò t'ha portat a un lloc que no podies ni imaginar... i que estàs totalment satisfet de com has reaccionat i com has portat tota la situació, eh? Que sí?
1: Sí, clar, perquè saps el que passa? Que l'indicador sorpresa és molt important sempre que sigui positiu,
0: sí.
1: Correcte? No? I si no és tan positiu,
0: aprenentatge.
1: És aprenentatge.
0: Sí,
1: mira,
0: hem
1: coincidit tu i jo.
0: Sí, que ho estava veient claríssim. Perquè tu estàs convençut de que en aquell moment i amb la informació que tenies, doncs aquella era la millor decisió. I això que el que sí cal és fer una mica, si em permets perseguir amb aquest símil, és fer un diari del viatge. És a dir, fer anotacions de tot allò que ha anat passant.
1: Sí, perquè això queda com un històric, correcte?
0: Sí.
1: Això és una informació que és fonamental.
0: És or.
1: Perquè te vas trobant, exactament, és un tresor, perquè al final te vas trobant una sèrie d'experiències, vivències que estàs passant, i això, d'alguna manera, o sigui, ho plasmes en un escrit, és a dir, una tablet, el que sigui, perquè tot això, a partir d'aquesta informació, vas evolucionar i vas avançar en la vida.
0: Totalment.
1: Correcte?
0: Això no vol dir que no tinguem unes certes previsions d'equipatge, però això, el que no cal és tenir-ho tot previst. És a dir, si vas a Oslo o vas a Romanievi, ja saps que farà fred. Si vas al desert, ja saps que farà calor. Per tant, no cal que portis roba d'abric o el que sigui, però hi ha moltes coses que no ho podem tenir tot tancat. És això, Jordi, el resum.
1: No, sí, i si vas, i sobretot el resum molt important, si vas a Finlàndia, des que sàpiga anglès i finès, i sàpiga que aquest país, lògicament, té una temperatura i té un estil de vida totalment diferent. I tens que estar informat, perquè al final, o informada, perquè al final tot això és aprenentatge. Correcte, no? És a dir, el ser previsiu no significa que ho vulguis controlar tot, sinó que la part fonamental, que aquest equipatge, després quan arribis al país o quan arribis a aquesta decisió, aquest objectiu, lo important és gaudir d'aquest objectiu.
0: Totalment.
1: M'entens o no? I sàpiga que tot això ha sigut aconseguit perquè has fet un camí.
0: Totalment.
1: I aquest camí, lògicament, l'equipatge, doncs, els has portat, és un equipatge que no és passat, sinó un equipatge que t'ha ajudat a poder subministrar les coses que portis dintre, la informació que portis dintre per prendre les decisions i o per fer un viatge turístic o el que sigui.
0: Absolutament d'acord.
1: I els materials precisos, eh?
0: Doncs jo qui m'enduria equipatge sempre és en Jordi González Guillem, que si no ens la podem dur físicament, ens enduem els podcasts per poder-lo escoltar. És un plaer escoltar-te tota la setmana, Jordi, gràcies, i a seguim aquest viatge.
1: Vale, gràcies. Compartir també amb tu, David.
0: Clar que sí.

va passar tal dia com avui, 10 de juny del 1975. The Eagles conquereixen el número 1 amb One of These Nights. En plena dècada dels 70, quan el rock nord-americà buscava noves formes d'equilibri entre l'energia i la sofisticació, The Eagles feien un pas endavant amb la publicació de One of These Nights.

These Nights, el disc no només es convertiria en el seu primer número 1 a la llista Billboard 200, sinó que també marcaria un moment clau en la seva evolució històrica. Fins aquell moment eren coneguts per un so arrelat al country rock, però amb harmonies vocals molt treballades i una atmosfera relaxada, gairebé californiana. Però amb aquest àlbum, la banda incorporava una dimensió més ambiciosa. Les cançons guanyaven en intensitat, en producció i en una certa foscor temàtica que les allunyava de la imatge més despreocupada dels inicis.

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

quants hauran dit allò en una conversa en algun moment, us hauran dit allò, doncs pues mira, a mi si em toqués la loteria jo faria tal cosa, no? Jo si fos milionari, doncs m'aniria doncs, a la Lluna o a Mart o jo què sé, faria qualsevol cosa, no? I sempre hi ha algú en aquest moment que et diu, doncs jo, si em toqués la loteria, seguiria treballant

perquè m'agrada molt. Pues això no ben bé tocar-li la loteria, però sí que en aquest cas una herència, és el que li va passar al doctor José Aznar,

0: Xico Escarbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, encantats de tornar a tenir-te aquí al programa i de veritat moltíssimes gràcies per atendre'ns perquè imagino que ha estat un matí intens, està sent un matí intens amb proves de so i tots els preparatius d'aquesta actuació, no?
1: Sí, sí, sí, de veritat que, bueno, vosaltres hem entrat a l'estadi i encara no ens ho creiem, saps? I bueno, és un matí intens, però sobretot quan les coses es fan d'acord i amb un marc incomparable com és l'Estadi Olímpic i poder cantar davant del Sant Pare, pues, bueno, és allò, no? Que no tens ni calor, com aquell que dius.
0: Ell de gallina tota l'estona, eh?
2: I tant. Xicos, no sé si passeu els mateixos nervis que passeu abans de qualsevol actuació o tenint en compte el marc en el que actueu, hi ha uns nervis especials.
1: Bueno, més que nervis, el que hi ha és aquella cosa que se't posa aquí a la boca de l'estómac, saps?
2: Les papallones, eh?
1: Sí, però això jo ho tinc igual, diguéssim, avui, que bueno, que demà que estic a Olesa de Montserrat, amb Sabor de Gràcia, saps? Mm-hmm. Sempre quan pujo un escenari, tinc aquella coseta, saps mm-hmm. què t'ho dic? Mm-hmm. Perquè si aquesta coseta ja no la tenim, jo em quedaria a casa, saps? Perquè és el que... És aquella cosa, no?, que dius, vull donar el millor de

0: Vaticà o qui us va trucar i sobretot com vau reaccionar?
1: Sí, van trucar amb el meu mànager, el Manel Font, des del Vaticà.
0: Que fort.
1: I li van dir que, bueno, que si tenien la data lliure per poder fer...
0: I tant que sí.
2: Que teniu un espai, eh?
1: Bueno, clar, ell m'ho va dir... No, és que a l'incrèdol vaig ser jo, ¿vale? Perquè ell m'ho va dir i em va dir, escolta'm, Manel, dic, et sembla molt bé, ¿vale? Però t'han trucat. Sí, un número d'allà i tal. Dic, escolta'm, perfecte. Dic, però ara hi ha moltes fakes, clar, moltes bromes, clar. Ràdio... I jo, fins que no ho vegi per e-mail, jo això no m'ho crec.
0: Totalment.
1: Vale? Perquè, clar, que et truqui al Vaticà i et digui això, doncs, home,
0: ja veus.
1: No et passa cada dia. Potser passa un cop a la vida. Uh-huh. I clar, no, diu, m'han dit que en dos dies em trucaran i tal, perquè jo volia comentar-t'ho tu. Dic, sí, vale, digue'ls que sí, però que t'ho passin per e-mail. Bueno, el van trucar i li van passar per e-mail i no només li van passar, diguéssim, la convocatòria, no?, sinó també les cançons que volien que cantéssim.
2: Ostres!
1: Sí, per l'acte que es fa, saps? Llavors vaig dir, ostres, això és de veritat, és que vull dir, ostres, i que a sobre ens han investigat, saps? Ja. Però, bueno, dic, és un plaer i un honor que la nostra música pues, arribi a llocs que són impensables.
0: Molt
1: no?
0: Tant. Mm-hmm.
1: I sí. Que et demanin cançons, i sobretot clar. En català, em va sobtar molt, saps? I, bueno, són les tres cançons que fem avui en català.
0: A veure.
2: Quines són? A veure pues, si podem avançar.
1: Amb una cançó nostra que es diu Nit de rumba d'esperança. Després fem el Qualsevol nit pot sortir el sol, a ritme de rumba, que nosaltres el vam gravar l'any 2007 amb el disc de la cançó Rumba. I acabarem amb un himne, que jo sempre li dic amb el Pep Sala, que això és un himne ja, que és el Boig per tu.
2: Home, oh. I tant.
0: Tenen molt bon gust, eh?
1: El vam gravar junts l'any 2015.
0: Tenen molt bon gust aquí al Vaticà. Ja.
2: Home, boig per tu, en versió rumba, també, ojo, eh?
1: Clar. No, i una miqueta també són cançons que tothom coneix, saps? Uh-huh. I el que fa això també és que el públic, vulguis o no, participarà. I bueno, és aquella cosa que els joves també, que hi haurà molts avui aquesta tarda vespre, doncs puguin participar, puguin cantar, i el que es tracta és d'això, no? De crear ponts sempre, uh-huh. No? I amb la música és una de les coses que sempre crees ponts.
0: Aquesta tarda escoltarem a l'Alfred García, a l'Álvaro Soler, al Sergio Dalma, però crec que amb la presència de Sabor de Gràcia han estat molt encertats al Vaticà, perquè, clar, sou una perfecta representació de la cultura musical catalana a través d'un gènere nascut aquí i que, a més, és patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, com és la rumba, així que crec que no, aquesta tria tampoc ha estat a l'atzar, eh?
1: No, vull dir, també és una miqueta, és allò, arriben a Barcelona, quina música tenim Barcelona, no? Jo sempre dic que si els carrers de Barcelona cantessin, cantarien rumba
0: totalment.
1: Catalana, perquè és la música nascuda aquí, no? Uh-huh. I a nosaltres, doncs, bueno, l'any passat vam rebre la Creu de Sant Jordi i ara aquest regal que ens han fet al Vaticà, doncs dius, ostres, algú estem fent bé, no? I sobretot també ens sentim privilegiats i tot un honor i un privilegi de representar la rumba catalana, perquè som l'únic grup que estem avui aquesta tarda fent rumba catalana, i sobretot nosaltres com a tipologia gitana, no? Uh-huh. Una miqueta també, pues, també hem tingut en compte els gitanos catalans d'aquí uh-huh. Catalunya, i això és molt important, també, saps? Perquè el que fas és que et sents part de tot això.
2: Oi tant. Sí, que en algunes entrevistes el Papa ha reconegut ser admirador, per exemple, de Michael Bublé, també que li agrada Laura Pausini, però creus que coneix la rumba? Suposo que sí, no? Perquè si us ha arribat aquesta
1: home,
2: petició...
1: Jo crec que sí, perquè si no, no hauria arribat aquesta petició. De totes maneres, nosaltres li fem un regal amb el Sant Pare... un recordatori, uh-huh. Vale, de Sabor de Gràcia, i us donaré una primícia. Nosaltres estem ja preparant la Fundació Sabor de Gràcia, que treballarem per la salut mental.
2: Ostres.
1: I bueno, també li fem arribar tot el dossier, també el dossier de la UNESCO, de la rumba catalana, una miqueta d'on va sortir, bueno, tota una miqueta la història de la rumba catalana, i vídeos nostres, música nostra, també uns llibres, un que vaig escriure juntament amb el meu avi, que es diu Històries Gitanes d'Avi Net, que són històries reals gitanes, uh-huh. que el seu besavi li explicava amb ell, i ell me les va explicar a mi, i les vam escriure. Bueno, tot un seguit de bueno, una bandera gitana, també. Uh-huh. Una mica

0: queda tot una, el que es representa, no?, la rumba catalana i la cultura gitana de Catalunya, no? I li fem aquest regal més que res perquè també ho tingui, que sabem que li arriba, perquè ho tenim tot molt controlat amb això, i sobretot per també mostrar el qui som i què som i qui som, millor dit, no?
1: Doncs sí que us ens apuntem això de la Fundació Sabor de Gràcia, perquè aquí a la ciutat, precisament els dimarts, parlem amb entitats solidàries, per parlar de tots aquests projectes solidaris, així que ens ho apuntem i ho tindrem molt, molt present.
0: Jo us crec que a partir del setembre, perquè estem en tota la burocràcia
1: que no és fàcil.
0: Que no és fàcil, però sí que estem rodejats de molt bona gent i de gent molt diversa. Es podia dir Maldonado, de la Fundació ESI. Hi ha molta gent que han sigut ells els que m'han animat a fer-ho. No? I sobretot jo, a banda de músic, doncs soc mediador social, que ja fa molts anys que no exerceixo, i també cristià. No? Però si podem ajudar a dues persones, a dos, jo ja estic content. Saps què t'ho dic? I dintre de la salut mental, doncs, hi ha moltes, moltes coses que la gent que treballarem per l'Alzheimer, per la gent gran, per l'autisme de les criatures. Sí, per exemple, jo tinc una enfermedad que es diu lupus.
1: Sí.
0: És una enfermedad rara, no? Això crea malestar i un camp que volem treballar, i sobretot en gent professional i poder ajudar, és el que es tracta. Vull dir, aquí no és només que la gràcia de música i tal quedi com un llegat, sinó va més enllà, això, no? Ho volem fer musicoteràpia, bueno, tota una sèrie de coses que el dia que pugui venir a l'estudi i puguem parlar-ne...
1: I tant, estàs
0: ja
1: més que convidat. En parlarem la temporada.
0: En parlarem largo i tendido.
1: Exacte, i tant, Sikus.
2: Sikus, ja per acabar, a banda de l'actuació tan especial que teniu aquest vespre, què tal li va a Sabor de Gràcia? Sembla que molt bé, no? Imagino que assaborint aquest doble disc que vau publicar fa poc més d'un any amb motiu del 30 aniversari, de fet, hem introduït l'entrevista amb Amor Galàctico, que forma part del 30 més 1, un dels darrers temes que heu publicat, amb el que és impossible no posar-se a ballar,
1: I tant.
0: Home, bueno, és una fusió de la rumba catalana i la salsa, no?, amb dos grans de la música llatina, com és el mestre Gilberto Santarró, amb molts Grammys guanyats ells i molta carrera, no? I quan aquests artistes d'aquest nivell col·laboren amb tu és perquè dius, ostres, estic sent bé, no? I sobretot, bueno, nosaltres avui estem a l'estadi, demà estem a Olesa de Montserrat i el diumenge marxem a Argèlia. Fem dos concerts, un a Oran i l'altre a Argel. Amb un festival que va un artista de cada país. I bueno, ens van dir parlar nosaltres i bueno, amb l'Institut Cervantes i ho hem pogut quadrar-ho allà, que ens fa molta il·lusió, no? Perquè inclús músics d'allà s'han posat en contacte amb nosaltres, que volen, bueno, col·laborar, i bueno, d'aquí sempre, d'aquests viatges sempre surten aquestes curacions i fusions que es fan després, no?
2: La màgia de la música.
0: I em fa molta il·lusió perquè a Àfrica no havien anat mai.
2: Ostres.
0: Perquè és aquest continent, no havien trepitjat mai, serà la primera vegada que trepitjat.
1: Sikus Carbonell, fundador i líder de Sabor de Gràcia, de veritat, moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts en aquest dia que és tan especial per vosaltres. Esperem que gaudiu molt d'aquesta tarda i sobretot que ho gaudeixi el Sant Pare, que es posi a ballar i que gaudeixi
2: molt...
1: Amb les palmes
2: i el ventilador. Clar,
1: que faci el ventilador i que gaudeixi amb la rumba catalana. Sikus, és un plaer, com sempre, parlar amb tu.
0: Gràcies a vosaltres, una abraçada molt forta per vosaltres i per tots.
1: Una abraçada.
3: Se te va el cohet.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
2: Necessites suport per tu o per als teus familiars? Assisdor t'ofereix serveis a mida personalitzats d'atenció a domicili i a hospitals perquè puguis descansar o continuar amb la teva vida. Professionals dedicats i qualificats amb possibilitats d'hores flexibles, dies o caps de setmana. Confia en Assisdor perquè cuidar dels teus és la seva tasca i la seva vocació. Assisdor, els trobaràs al nou domicili, carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, al telèfon 93 533 3535. Recorda, 93 533 3535 o també a assisdor.com.
4: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat.

0: de primera mano el pensamiento de Sartre, situarlo en su contexto, atribuirle una experiencia vital y sobre todo recuperarlo, porque parece que algo vamos a poder retraer sobre la voluntad, esa toma de decisiones, el poder de elección, la libertad individual y sobre todo la existencia pura, que algo para nuestro presente seguro que podemos encajar.
1: Pues vaya, y tanto que sí. Venga, y acabamos con los más peques de la casa, que nunca nos olvidamos de ellos.
0: Como siempre, cerramos con La gran aventura jamás contada, de la editorial Coquinos, escrito por Loé Rifallen, un álbum ilustrado que nos cuenta la historia de unos animales, unos bichitos, entre ellos una babosa, una lombriz, una mosca, una hormiga, incluso un escarabajo, o sea, hay un multitud de bichos, que un día se ven abocados a una aventura, la aventura de buscarse la vida, porque alguien, una mano gigante, que presumiblemente será nuestra humana, les ha quitado la piedra que los cubría, es decir, les ha arrebatado su tejado, su casa,
1: vaya,
0: y su hábitat ha cambiado. Pero a partir de ahí hay un claro mensaje esperanzador. Se juntan, se unen, colaboran en lo insólito y se van abriendo un nuevo camino. Creo que es un libro estupendo para leer con ellos antes de dormir, incluso para que cuando ellos afiancen lo lean ellos mismos. Es un cuento que no tiene otra metáfora más que seguir adelante, incluso cuando las cosas o las circunstancias cambian. Y sobre todo una manera de hacerlo con alegría.
1: Y sobre todo, sin olvidar que la unión hace la fuerza, así que muy bueno este último libro para los peques de la casa, La gran aventura jamás contada. Pues Belén, como siempre, ha sido un placer hablar un ratito contigo sobre literatura. Un abrazo.
0: Igualmente, Miriam, un abrazo enorme.
1: Ara en directe estem veient, a 13, 5, gairebé 57 minuts, estem veient el papa a la catedral de Barcelona, està fent la seva homilia, que està parlant en català i en castellà, pel que
2: sí, al final sí,
1: veient, així que molt bé, un punt positiu pel papa.
2: Punto per al papa.
1: Punto per al papa. Escolta, no t'he preguntat a tu abans quin és el teu personatge.
2: Mira, jo era molt més de pel·li, el Rei Lleó, a mi sempre m'ha agradat molt, el Mowgli amb el Llibre de la Selva, el Rei Lleó, mira, ho hem filat tot bé, però sí, és veritat que sempre m'ha agradat. I el Llibre de la Selva, i també m'agradava molt Aladdin, i especialment com a personatge, a mi el geni d'Aladdin és que em tenia...
1: Sense cap mena de dubte, hi ha molts personatges Disney que hi ha grossos a mi, no?
2: Sí.
1: Mira, el Marcos crec que també ha dit El llibre de la selva.
2: També, de vegades, si fas l'error de revisionar pel·lis, ja, que, bueno, hi ha una miqueta de... però va, al final Disney és Disney, tu.
1: Sí. Vinga, vols escoltar...
2: Infància. A veure, vinga, si tinc molta curiositat.
1: Vinga,
3: hola, doncs responent a la pregunta d'avui, a mi lo que més m'encanta és la Sirenita.
1: Mira,
3: ostres! I quan anava a la platja jo, bueno, em pensava que era la Sirenita allà nedant. Vinga, felicitats pel programa.
1: Gràcies,
3: adéu.
4: Bon dia, nois. Bon dia. Doncs hi ha moltes, però si m'he de quedar alguna seria amb el Mickey Mouse, que mira, és que és molt boniquet.
2: Sí. Molt boniquet.
4: Que tingueu un bon dia, nois.
5: Hola.
1: Hola.
5: Hola, família. Bon dia.
1: Bon dia.
5: Mireu, m'ha costat, però jo crec que les dues que més m'han agradat i que més he vist poder... és Pocahontas i Mulan. M'encanten.
2: Mira, Mulan, no l'hem...
5: Dues dones lluitadores que volen saber i saber més, que no es conformen amb el que tenen. M'agrada molt.
2: Molt bé.
5: Un petó.
6: Buenos días.
1: Hola.
6: Mundo Disney. La peli que más me gusta, y se los he hecho ver a mis hijas siempre, es La Bella y la Bestia. Y el Libro de la Selva. Son dos pelis que siempre me ha gustado. Un saludo para todos.
7: Jo coincideixo amb una...
2: La gran triomfadora.
7: Per mi la meva preferida és Mary Poppins, i després La Bella i la Bèstia.
1: Però personatge Disney així de dibuixos?
7: Mary Poppins és personatge Disney.
1: Ja, però de dibuixos.
7: Ha de ser dibuixos?
1: Sí.
7: No és La Bella i la Bèstia.
1: Però quin personatge?
7: La Bella.
1: La Bella?
7: Claro, hombre, por favor.
1: Te pega más La Bèstia, no? Que és broma. Mira, avui vas de Bella.
7: Sí.
1: Vas groc, a més el color del papa, eh?
7: Sí.
1: Doncs...
2: Robert temàtic tenim avui.
1: S'està preparant per demà anar a Montserrat. Tens ganes?
7: Pujo, he fet una promesa i pujo a peu.
1: De genolls.
7: De
1: tens ganes?
7: Tinc moltes ganes, sobretot per veure el monestir de Montserrat, que fa 115 anys que no hi vaig.
1: És un moment històric, a
7: més. Sí.
1: Doncs nosaltres ho explicarem demà.
7: Ens han arribat una cantimplora molt maca.
1: Sí, ho explicarem tot demà.

0: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimecres 10 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Suposo que alguns de vosaltres ja heu gaudit de valent d'alguna representació d'algun festival, de les cantates, de les cantanes, de les històries aquestes musicals de, que fan les escoles, de les activitats de fi de curs, de l'obra de fi de curs, del que sigui, i esteu desitjosos de fins i tot d'anar a les que no són dels vostres fills, perquè us ha agradat tant, ha estat una experiència tan meravellosa que en parlarem aquesta propera nit quan fem la tertúlia del Dimacreus, perquè, David, aquesta setmana, tu que ens expliques de dies i de setmanes, hauria de ser la setmana dels pares sacrificats, que van... Sí. Saps què vull dir? S'hauria d'institucionalitzar com la setmana dels pares que
1: mira,
0: juguen la vida...
1: Aprofitant la visita del papa, seria la setmana dels sants pares.
0: Dels sants pares, que bonic dit així, eh? M'agrada molt. La setmana dels sants pares, eh? I cadascú que ho ompli com vulgui, de Sa Majestat Lleó XIV, dels pares que anem a veure les obres de teatre, de quan s'acaba això, de tots els cops que mires l'hora que és, per veure, sabent calcular quina hora s'acaba, tot això. En fi, però els dies van passant. Avui tindrà Lleó XIV una activitat frenètica, eh? Avui té, sí. Avui no para quiet.
1: Avui és el dia aquell de millor quedeu-vos a casa.
0: Sí, senyor. Teletreballin.
1: Teletreball.
0: Teletreballin. Tots, menys que el papa pugui circular. Recordeu quan als Jocs Olímpics teníem el carril olímpic?
1: Sí.
0: Doncs ara hauríem d'haver fet
1: el carril papa.
0: Sí, sí, sí. Hi ha el carril bau.
1: I si tenim el carril bau, tenim el carril bus, tenim els carrils bici.
0: Sí.
1: Ja només ens faltava el carril papa.
0: El carril papa, que és un carril com Déu mana, eh? I escolta, doncs que vagi l'home ja a tota velocitat, que qui porti el papa mòbil, doncs pugui anar tranquil·lament i pugui anar avançant. Però bueno, com que m'imagino que els dies van per una altra banda,

0: Vinga, David, explica'ns quins tenim avui, a veure.
1: Doncs mira, avui hem de dir que és el Dia Mundial de la Seguretat Vial.
0: Doncs pues mira, ja anàvem una mica...
1: Amb el carril Papa ja anàvem
0: bé. Amb el carril Papa anàvem bé.
1: Tenim també que és el Dia Internacional d'Alcohòlics Anònims.

0: No farem relacions, no farem... però el vi de missa...
1: Sí, exactament. Si vas sucant... si tens moltes sessions, com fan els del teatre, saps allò que tenen doble sessió? Si tenen moltes misses, al final, home, és normal que jo pugi, però bueno, sí, sí.
0: Tenim també que és el Dia Internacional de l'Heràldica, que és aquest art, aquesta ciència, aquesta disciplina, que el que fa és compondre, entendre els escuts d'armes. Mm. Tenim també que és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions.
1: Que important i que sí. Necessari.
0: Avui també tenim que és el Dia Mundial de la Malaltia d'Andrade, que és una malaltia rara d'aquestes que afecten molt poca gent i que afecta el sistema nerviós perifèric. I tenim també que és el Dia Mundial del Modernisme. Se celebra des del 10 de juny del 2013 i la va establir el Museu d'Arts Aplicades de Budapest.
1: Bueno, pues mira, però... quasi coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí.
0: Espera't.
1: A veure.
0: Que no hem arribat a les notícies d'avui.
1: Clar, clar, és veritat, és veritat.
0: De fa 100 anys.
1: És veritat, o sigui, ho farem lligar tot. Que està molt clar.
0: Hem de dir que ahir ens vam saltar algunes.
1: Sí.
0: Després ho comento.
1: Val, sí, sí, perquè clar, com que vam tenir el partit de futbol, ens va aixafar el noticiero...
0: El seguiment de salut de Gaudí. Clar,
1: de moment només sabíem que havia estat atropellat, no que el baró de Viver s'havia preocupat i totes aquestes coses, però no sabíem més, és cert. Home, he fet un spoiler, però jo crec que la gent ja sap que va morir en això.
0: Home, no sé.
1: Està Titanic, Gaudí atropellat i un parell més. Digues, digues. Què més tenim, David?
0: Anem cap a dies nacionals, sí? En aquest cas als Estats Units, que ja sabeu que sempre m'agrada comentar-los. Doncs mira, avui tenen que és el dia del bolígraf.
1: Ah, molt
0: cosa
1: bé.
0: Que cada vegada es perd més, perquè, sí. Clar, com que ja anem tots prenent notes amb el mòbil, amb
1: Fixa't.
0: Els ordinadors.
1: Sí, sí. Fixa't, David, que l'altre dia, a veure si un dia ho comprovem, em va semblar escoltar que a alguns països de Llatinoamèrica, de Sud-amèrica, al bolívic li diuen el quilomètrico.
0: El quilomètrico?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquí era el boomer. Aquí el quilomètrico era el boomer, era aquell xiclet.
1: Sí.
0: El quilomètrico boomer.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs, bueno, ho miraré, a veure si deixa. A veure si ho troba, perquè
0: sí,
1: és que...
0: Sí, estava aquí mirant una mica... És muy común confundirlos, pero quilomètrico no es un modelo de Vic, diuen, per aquí els de Vic Cristal,
1: Val.
0: Que... sinó una línia de bolígrafos de la marca Paper Mate, que fue su gran competidora històrica.
1: Ai, que bo. Ai, que bo. Però, bueno, que està associat a un bolígraf,
0: Sí, sí, sí, un tipus de bolígraf.
1: Que
0: bo,
1: Entenent que dura molt, no? Entenent que pot escriure moltíssim. Que curiós, Que fantàstic és el llenguatge, meravellós.
0: Doncs, mira, anem cap als Estats Units, que tenen, a banda d'això, tenen el Dia Mundial, tenen el Dia Nacional de l'Artesania. També és el Dia Nacional de les Herbes i Espècies. Una
1: molt
0: cosa
1: bé.
0: Que a mi cada vegada m'agrada més.
1: Sí, és curiós.
0: I tinc la tira d'espècies. De vegades algunes queden allà arraconades i com la vegada que vaig comprar cardamom
1: sí.
0: I no he sabut mai com utilitzar-lo.
1: També et diré que s'ha d'anar revisant, Perquè sí. Si no algunes veus que la data de caducitat ja ha passat. I veus que tenen clavo i bitxo, saps què vol dir?
0: Algunes pot haver passat perfectament en 10 anys o 15, la data de caducitat.
1: Clar, doncs aquí el tema està en si a part de, diguem-ne, de fauna, a part de flora té fauna, diguem-ne, el potet, Déu-n'hi-do.
0: Tenim també que és el Dia Nacional del Te Glaçat.
1: Ah, que bo. Que bo.
0: És que arriba una època en què les coses fredes entren molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí, totalment.
0: Tenim que és el Dia Nacional del Rotlle d'Ou. És un rotllito així, fet amb ou.
1: Molt bé.
0: El Egg Roll Day.
1: Sí, sí.
0: I tenim que és el Dia Nacional de la Vaca Negra.
1: Ah, carai!
0: A veure, i ara direu, què és això de la Vaca Negra?
1: A veure, explica'ns.
0: Doncs és una beguda. És la Black Cow, és una beguda que es va crear al segle XIX, li atribueixen a l'invent a Frank Wisner, que era el propietari d'una companyia minera de Colorado, i que es va inspirar per la imatge d'una muntanya nevada que li recordava un gelat flotant sobre una beguda fosca. I llavors va decidir combinar cervesa d'arrel root beer amb gelat de vainilla.
1: Uau. Wow.

0: Llavors és una cervesa negra, així fosqueta, amb gelat de vainilla.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
0: Algunes versions també inclouen xarop de xocolata, llet o altres gustos de gelat.
1: Sí, tot light, diguem-ne. Sí. Sí, molt bé. No, home, és allò que dius, ai, és que estic com aplatanat, no? Amb la calor estic aplatanat. Et fas un black coat i, mare meva, no dorms en 3 setmanes. Perquè, mare... Tu no et preguis un black coat així abans de dormir, David
0: no.
1: Morales, perquè on sí que no dormiries, no? Si ja quan has pres alguna cosa... ja pots recordar quantes gotes era, si era cafeïnat o descafeïnat.
0: Sí.
1: Doncs imagina't un black cou. Això sí que cou, eh?
0: Puc recordar això i puc recordar el cambrer que no m'ho ha servit correctament, també.
1: Exactament, exactament. Què més tenim, David, a veure?
0: Mira, anem cap als sants, que avui en tenim alguns, uns quants de curiosos.
1: Mm-hmm.
0: Perquè, mira, avui és Sant Asterio de Petra.
1: Ostres, és... m'has deixat de Petra, eh, Asterio?
0: Sí. Sí, sí. Sant Amancio. També és Sant Aresio, és Sant Bogumilo de Gniezzo.
1: Mare meva.
0: Sant Censurio de Auxerre.
1: Ostres, Censurio. Que
0: Toma passava tot el dia censurant tot
1: sí,
0: el
1: sí.
0: que...
1: Sí, sí, de cop i volta feia pip, eh? Sí. Censurio.
0: Sant Itamar de Rochester.
1: Mare meva.
0: Sant Landerico de París, Sant Maurino i Sant Trípodes.
1: Ostres.
0: Avui és el dia que celebra el seu Sant Dinio.
1: Sí, exacte. Jo m'imagino que aquest home... Qui fa la foto? Doncs el Trípodes.
0: Trípodes.
1: El Trípodes segur que era qui feia les fotografies, no? I no sortien pas mogudes, eh? Sortien, diu, és que el tio aguanta, fa unes fotos que, escolta, meravelloses. Doncs ben curiosos, eh? Els noms avui sí, efectivament. Segur que coneixen... Anava a dir... quin perill té si faig la frase segur que algú coneix que coneixeu un trípode, saps? Perquè
0: sí.
1: Es pot malinterpretar. Doncs, en fi, això en quant als noms, als sants, ara sí que tenim moltes ganes avui de saber l'actualitat, perquè si sempre és interessant l'actualitat de fa 100 anys, avui especialment viatgem a un 10 de juny de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns com ho teníem, això.
0: Doncs mira, com que ens hem saltat un dia,
1: sí.
0: Us faig un breu resum.
1: Vinga.
0: De l'estat de salut del senyor Gaudí.
1: Vinga.
0: Durant el dia d'ahir, l'estat de salut, bàsicament el que ens explicaven els diaris és que continuava ingressat a l'Hospital de la Santa Creu i que continuava en estat molt greu.
1: Molt greu, eh? És a dir, que no era allò de que no de cop i volta és que és complicat. No, des del
0: principi
1: ja s'entenia que era una situació
0: estava
1: molt greu.
0: Tot i que inicialment hi havia dubtes, perquè, clar, les informacions al final eren una mica contradictòries, després sí que es va veure que era greu. Anem al 10 de juny del 1926. Em salto l'avantguàrdia, perquè l'avantguàrdia ja sabeu que era diari, que es creava durant la tarda-nit i es publicava a primera hora del matí. Però tenim el Noticiero Universal, que era diari de tarda. Per tant, recollia la informació del mateix dia. I què ens deia? Doncs... Atenció. Esta tarde, a las 5:15, ha fallecido el ilustre arquitecto don Antonio Gaudí.
1: Ostres.
0: Jo crec que no us esperàveu aquesta notícia.
1: Aquesta notícia ens ha deixat totalment glaçats, perquè hi havia un percentatge de la gent... Estava per fer una enquesta a Twitter. Creieu que remuntarà Antoni Gaudí? No.
0: Finalment no. Ens parlen de... És curiós també que un dels millors arquitectes del modernisme morís justament en la data que el museu d'Hongria, com hem vist, el Museu de Belles Arts de Budapest, ha triat com la data del Dia Mundial del Modernisme.
1: Totalment.
0: Tenim que ens parlen a l'Universal de los últimos momentos. Los temores que hacían presagiar un desenlace funesto en la dolencia que aquejaba a don Antonio Gaudí se han confirmado desgraciadamente. Rodeado de personas amigas y caritativas que le han cuidado con amoroso cariño, esta tarde a las 5:15 ha rendido su alma a Dios, el preclaro artista, honra de Cataluña y de España. Pasó la noche en el mismo estado de postración que ayer, acentuándose la gravedad a las 3 de la mañana, hora en que creyeron que se moría. Poco después, a las 3:30, entró el ilustre enfermo en el periodo agónico.

quan estava naixent el gran mitjà de transport urbà, ciutadà, com és el metro, començava la decrepitud del tramvia com a tal. Mm-hmm. I, per tant, doncs, amb la mort de Gaudí, també començava a morir el tramvia, a agonitzar per tot el que suposava d'avantatge al metro, no? O sigui que és realment d'aquelles coses que dius, sembla que no pugui ser, no? Que siguin tan així les dues coses. Fascinant, absolutament fascinant el dia d'avui. Si sempre té gràcia i sentit que fem aquesta secció de les notícies de fa 100 anys, avui és el dia. O sigui, avui és el que l'hem d'emmarcar. Ho vam començar per plantejar, per arribar als 100 anys de ràdio, però aquest, sens dubte, encara el supera, perquè és un dia absolutament històric i que el podem reviure llegint les notícies. Imagino que demà també trobarem a La Vanguardia, David, moltes notícies al respecte d'aquests dos fets, que serà molt curiós de conèixer. Doncs bé, ara anem amb d'altres històries que també val la pena que coneguem i seguim amb l'entrevista del dia perquè us volem seguir acompanyant fins a les 6, tot fent nits de ràdio, en aquest cas 10 de juny, però de 100 anys després, del 2026. Seguim.

0: Josep Vidal i Riambau va néixer al Vendrell el 25 d'octubre del 1917, tot just passat el temps de la fira, entre la verema i la recollida de l'oliva, quan les feines del camp permeten un breu respir. Els seus pares eren pagesos. La mare, Rosa Riambau, espampolava la vinya des de bon matí i quan ell era massa petit per caminar, el traslladava de cep en cep mentre treballava. El pare, Josep Vidal i Gestí, va deixar de fumar per poder pagar l'escola, perquè el fill pogués tenir un nivell primari avançat. Aquells dos gestos, la mare que el portava arreu de la terra i el pare que sacrificava el seu únic vici, van marcar per sempre la manera de ser d'en Pep Jai. El sentit de la terra, la gratitud silenciosa i la comprensió de quin esforç costa cada cosa. A l'escola, la influència de la mare i del seu oncle Josep Riambau, republicà i federalista, van despertar molt aviat la consciència política del jove Pep. Durant la dictadura de Primo de Rivera, la mare li va prohibir que signés un document de suport a la gestió del règim, contrariant el mestre i gairebé tots els seus companys. Va ser la primera vegada que el Pep va sentir el neguit polític cremar-lo per dins. A les classes d'Esperanto de la Cooperativa Obrera del Vendrell va conèixer Andreu Nin, recent expulsat de Rússia, i la seva oratòria el va fascinar. I a la tardor del 1931, amb 14 anys, va sentir a parlar de Lluís Companys al Vendrell, quan feia el periple per promoure la Unió de Rabassaires. Aquell dia va sentir que algú deia en veu alta tot el que ell no sabia expressar. Podem sentir-lo en una entrevista del 1978 al programa Personatges de Televisió Espanyola amb Montserrat Roig.
1: Bé, jo m'estimava també, com és natural, per ser fill de la terra, molt la terra. Però sentia ja en aquella època un gran neguit en comprendre per què nosaltres havíem de ser diferents dels altres joves, per què nosaltres havíem de ser marginats, per què nosaltres, com arribàvem a casa, els altres joves treballadors ja estaven tips de passejars i de fer, o sigui, d'haver acabat la jornada. I això em va començar a fer néixer a mi un esperit de rebel·lió i de protesta. Recordo en aquest cas un míting de Rabassaires de l'any 30, jo tenia 13 anys, en la que va participar

0: via social que he sentit tota la vida.
1: Als 13 anys havia d'ajudar el pare al camp. Aprofitava el poc lleure dels vespres per continuar estudiant. Als 14 s'havia afiliat a la Unió de Rabassaires i a les Joventuts del Bloc Obrer i Camperol, el partit de Joaquim Mourin. Omplia fulls de reclamació i revisió de contractes rurals. Col·laborava amb el moviment de la Generalitat, que impulsava a través de l'advocacia de Companys. Més tard, quan el BOC es va funcionar amb l'esquerra comunista d'Andreu Nin, va impulsar el POUM. Va ser interventor de les eleccions de febrer del 36. El regust de la victòria del Front Popular li va durar poc. Uns mesos després esclatava la Guerra Civil i el Pep Jai, amb 18 anys, marxava voluntari al front. Va arribar a ser el suboficial més jove de la seva divisió, sergent en reconeixement del seu perfil polític a escala local. El 1938, ferit al front, va passar uns mesos a la rereguarda. Quan la república s'esfondrava i les tropes republicanes es retiraven cap a França, ell es va tornar enrere per una noia que l'acompanyava. El van agafar, però.
0: Sí, jo vaig anar voluntari l'any 36 cap al front. Vaig estar... Era el suboficial més jove de la meva divisió. Anava a fer 18 anys. Em van fer sergent perquè ja políticament estava molt destacat fins a cert punt a nivell local, no? Però doncs, vaig estar al front sempre, fins l'any 39. No, et dic mentida, em van ferir l'any 38. I després d'estar a l'hospital vaig estar un temps determinat a rereguarda perquè compensaven en temps de la república, en temps de la guerra civil. Tota persona que hagués estat més d'un any a la primera línia, si el farien, li donaven una col·locació a la rereguarda de l'exèrcit. Vaig estar els 5 o 6 mesos finals de la guerra a la rereguarda. Encara que era una rereguarda molt cremada, llavors, ja. Vaig retirar cap a França i no vaig tenir temps de passar a la frontera amb fortuna per una qüestió, boi, de tipus una mica estranya. Em refereixo que vaig retornar, com hi era a França, per una noia que m'acompanyava, i em van agafar aquí.
1: El que va seguir va ser el pitjor de la seva vida. Presó com a militar, camp de concentració a San Marcos de León, on va passar uns 80.000 presos i que ell va descriure com l'infern més gros de la seva vida. Batalló disciplinari, estades a Valladolid, al Valle de los Caídos, fent ponts a Girona i finalment destinat a l'Àfrica, a la Legió, fins al 1944. 7 anys entre guerra, reclusió i servei forçat als qui l'havien empresonat. I la notícia de l'afusellament del Lluís Companys, rebuda mentre era presoner a l'Àfrica, li va deixar un dels disgustos més profunds de tota la seva vida, perquè va despertar-li de cop i volta tot l'esperit de rebel·lió social que havia portat des de menut. Quan va tornar al Vendrell, Catalunya era un país refredat i desmoralitzat, però hi havia companys disposats a tornar a engegar. De seguida va connectar amb presos de la Model, i el 1945, al voltant d'una reunió a Tarragona amb Josep Pallach, van reprendre l'organització del Moviment Socialista de Catalunya. Durant els anys 50, el Pep Jai va anar teixint silenciosament una xarxa de contactes entre pagesos de tot Catalunya. Primer de manera molt informal, després organitzant les comissions de pagesos. Però aquelles comissions eren compartiments estancs, incomunicats, sense coherència d'acció. La gran idea va arribar als anys 70 en una reunió al Penedès, on un company, Miquel Albó, va plantejar la necessitat d'un sindicat unitari per a tots els pagesos catalans, de qualsevol tendència política. La intuïció del Pep Jai va ser clara. Al camp, a diferència de la indústria, els partits polítics no s'havien preocupat de crear estructures pròpies, i això feia possible allò que en altres sectors semblava impossible. El 1973 es fundava la Unió de Pagesos. El nom el va proposar ell, recordant la vella Unió de Rabassaires que l'havia captivat de petit. Tots els companys el van aprovar.
0: Però a mesura que van avançant el temps, vaig començar a connectar amb diferents pagesos i vam començar a organitzar alguna cosa de tipus molt informal als començaments dels 50. Quan va ser bastant avançat els 50, vam començar a organitzar les comissions de pagesos ja en àmbit de tot Catalunya. Però aquestes comissions de pagesos tenien

0: una funció que les independitzava tant que quedaven completament aïllades les unes de les altres i la nostra lluita era molt incoherent. I fins als anys ja avançats, els 60, els 70 quasi, amb una reunió de comissions de pagesos de Vic, protagonitzada per un company que jo estimo molt, de Vic, Miquel Albó, va sortir la idea de la creació d'un sindicat unitari. A l'àmbit de Catalunya va començar ja a veure's una mica de claror el negre túnel llarg de la història política del nostre país, haver alguna esperança de possibilitat, i vam organitzar la possibilitat de muntar un sindicat unitari. I per això que et deia, els partits polítics que havien organitzat moltes coses a les zones industrials no s'havien preocupat ni el més mínim de les qüestions del camp. Aleshores va ser com va ser fàcil que el camp no hi hagués un sindicat dels comunistes, ni un sindicat dels socialistes, ni un sindicat dels anarcos, sinó un sindicat de pagesos unitari amb totes les corrents. Aquí vam posar, malgrat la meva afiliació política, organitzar un sindicat unitari.
1: A les primeres eleccions democràtiques del 1977, el Pep Jai va sortir elegit diputat per la circumscripció de Tarragona en les llistes del PSC. Va ser el primer diputat que als debats parlamentaris va parlar de la pagesia amb coneixement de causa i des de la primera persona del singular. La seva primera intervenció al plenari del Congrés en un primer debat sobre agricultura, fet en Corts des de l'aprovació de la Constitució, va ser un moment memorable. El 82 va passar al Senat. El Congrés es va trobar amb un grapat d'altres diputats pagesos de diferents partits amb qui compartia reunions i una afinitat de principis més gran que qualsevol frontera ideològica. S'autoanomenava casteller d'infanteria, una metàfora perfecta de tot el que era. L'home que sosté l'estructura des de baix, des de l'anonimat de la pinya, sense cercar el protagonisme, però essencial perquè el castell es tingui dret. El Pep Jai no era un home d'un sol front. Era casteller dels nens del Vendrell des de petit, quan el seu pare el portava a veure els castells de Valls, desafiant pels carrers de la vila. A la pinya, mai al cim, però indispensable. Va ser un dels impulsors del moviment casteller al Penedès, col·laborant en la formació dels bordegassos de Vilanova i fent xerrades per pobles durant els hiverns, quan la temporada castellera era morta. Va participar activament en la lira vendrellenca i en la cooperativa agrícola. Era un home de poble en el sentit més ple, arrelat, omnipresent en la vida comunitària, fidel als orígens sense ser-hi presoner.
0: Mira, una de les professions que jo considero, no perquè sigui la meva, ni perquè jo hi he viscut i nascut al costat, que s'estima més, és la de pagès. El pagès que planta, que veu créixer les seves plantes, o les seves vinyes, o els seus arbres, i té un estímul enorme. El pagès està molt agafat a la terra, perquè l'orgull d'un pagès, encara que moltes vegades després maleeix perquè no ha tret tot el rendiment econòmic que sigui, l'orgull d'un pagès és veure que li ha rendit una, amb quantitat o amb qualitat, una plantació o una sembrada. Jo recordo, com a anècdota, un pagès del meu poble que va fer un gran camp de cols i eren tan maques que no les va deixar collir perquè li dolien que les colliguessin. O sigui que això vol dir molt bé fins a quin punt estima el pagès la seva professió. Això fa que s'hi aferrem molt i que costi molt deixar anar.
1: Per al Pep Jai, la terra no era només economia, era la reserva de la identitat nacional. Creia que el camp, més que cap altra banda, s'havia conservat la personalitat de Catalunya com a poble, perquè la terra no es pot traslladar ni industrialitzar fàcilment. Una comarca del Priorat o del Bages, deia, no és igual que una de Castella. I per això, argumentava, que qui volgués trobar Catalunya de debò havia d'anar a les zones rurals. El 1986, quan es va retirar de la política activa, el Vendrell li va retre un homenatge multitudinari i li va atorgar l'escut d'or de la vila. La plaça que avui porta el seu nom al poble és el record

0: visible d'un home que mai no va deixar escrit gairebé res, ni tan sols les seves intervencions com a diputat, que s'han conservat gràcies al Diario de Sesiones, però que va construir xarxes, va sostenir estructures i va defensar els de baix amb la mateixa discreció amb què feia pinya amb els castells. Va morir el 1989, estimant la terra, estimant el camp, que era d'ella com tornar a casa.
1: La ciutat, amb Míriam Frank.
2: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
3: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
4: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea, que no podemos vivir sin la radio.
5: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
2: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Sabeu que ens agrada fer-vos moltes recomanacions dels llibres que ens poden ser d'utilitat, no només per situacions, fets o aspectes que ens puguin, que puguin formar part de nosaltres directament, de vegades és indirectament, perquè coneixem algú, doncs, que té sintomatologia o que ha viscut situacions com les que comentem al programa, o que li crida l'atenció qualsevol tipus de divulgació. I de vegades són els, diguem-ne, els professionals que porten molts anys tractant determinats aspectes, els que ens expliquen coses, però de vegades és fins i tot més interessant des de el coneixement i l'observació i l'aprenentatge, des de la pròpia afectació, perquè al final és el que parlen del mateix llenguatge que el que molta gent, doncs, acaba descobrint, no?, certes patologies, sintomatologies que té. I algunes d'elles tenen que veure, doncs, amb la digestió, i aquest llibre que us parlarem avui val molt la pena perquè es diu ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? ¿Cómo sobrevivir a mis problemas digestivos? ¿Y cómo tú también puedes hacerlo? El trobeu a Grow i està escrita per l'Andrea Valls. Andrea, gràcies per passar pel programa.
7: Hola.
6: En el teu cas, ja des del principi del llibre ja ho poses, tu divulgues moltíssim sobre el tema, però tot parteix de tu tenir aquestes problemàtiques durant tota la vida de trobar-te que no et senties bé, que et sentava malament al menjar. És una problemàtica no només de com et senties, sinó sobretot d'allà les pors que et generaven, no? Pues per exemple, el fet d'haver d'anar a dinar o sopar a algun lloc.
7: Exacte. Exacte. Al final no és sols com t'afecta a nivell físic, sinó tot el que suposa a nivell psicològic també. I com et dones compte que no... que al final t'incapacita en tots els sentits i en tots els hàbits de la teva vida. Al principi ho normalitzes fins que arriba un punt que és incapacita.
6: Clar, jo imagino molt aquesta situació, no? Això que ens comentes, no? D'intentar-ho normalitzar o que no... Un, que no se'm noti, dos, que és com que, mira, m'ha tocat i faig una mica més de sobreesforç o dissimulo o el que sigui, i així no... Així no es pot estar, perquè un necessita, doncs, saber que pot anar millorant, i quanta més informació tingui, possiblement aquestes dificultats vitals s'agafin d'una altra manera, no?
7: Exacte, al final vivim tan accelerats que pensem, puc anar a treballar, encara que em costi més, puc anar a treballar, clar, o puc anar a entrenar, o puc anar amb els amics, però vas procrastinant fins que arriba un moment que el cos t'avisa de que ja no pots continuar dissimulant,
6: no? Clar, és el problema de que, no, jo puedo con todo, no? Allò de que jo puc amb tot i clar, doncs per això tirem més del que potser d'una altra manera o en un altre moment de la societat, doncs no ho faríem. I ja des del principi, doncs, del llibre, primer et presentes i després ja vols deixar clar un concepte que és molt important.

0: tant, que és el de no sentir-se, poses un bitxo raro, no? I és que m'ha agradat un dels aspectes que comentes, que dius, no necessites una etiqueta per empezar a sanar. I això em sembla molt important, perquè considero que molts cops es busca molt l'etiqueta, és això i ja està. No, el que cal és veure com t'afecta a tu, oi?
1: Exacte, exacte. Al final, no només una etiqueta determina com s'ha de tractar, perquè moltes persones pensen, és veritat que dona seguretat. Mm-hmm. Quan tu portes molt de temps patint, mm-hmm. vols un per què de la situació. Però al final, no és si jo tinc A, vaig a fer B per arribar a C. No? Al final, una mateixa persona amb la mateixa patologia pot necessitar un procés totalment distint. I pot ser que una persona, després d'un desequilibri concret, es recuperi ràpid, una altra persona que li costa més temps. Hi ha persones que sense una etiqueta i un diagnòstic poden recuperar-se si un bon professional analitza bé el cas clínic i pot tractar-lo en base a la sintomatologia o el que siga. I pot ser al contrari, que una persona amb una etiqueta, tristament, tinga una condició crònica també, no?
0: Sí.
1: Al final és més entendre el context individual i no tornar-nos no obsessionar-nos amb un nom.
0: Mm-hmm. És molt
1: indefinisca.
0: Estic totalment d'acord amb això, i un dels aspectes que crec que va molt lligat a això i m'ha semblat molt interessant del llibre de l'Andrea Valls és el fet de com està tot associat a aquest sentiment de culpa, no? És a dir, de dir, ostres, però què he fet jo, no? Perquè per tenir aquests problemes. Soc diferent, què és el que em passa? Tu parles molt en el llibre d'escoltar-se molt a un mateix, al cos, de ser més conscient, de mirar més cap a dins per poder tenir més coneixement i més eines i també poder verbalitzar i analitzar millor el cas, no? Però aquesta sensació de culpa deu ser molt, molt conflictiva, eh?
1: Sí, sents culpa per tu mateixa, per no entendre o pensar que estàs fent alguna cosa malament, uh-huh. per no entendre el cos i que ningú t'ha donat una explicació. I també et sents culpable per l'entorn. Uh-huh. Per si no puc anar a menjar a tal lloc, em sent culpable perquè sent que estic jo fastidiant el plan, no? O perquè me n'he d'anar abans a casa, o perquè algú m'ha d'acompanyar, o perquè en aquest cas he de demanar un plat exclusiu per a mi i sent que sóc el centre d'atenció i que em van a preguntar i que la meva patologia pareix que definisca tota la meva identitat, quan realment no, jo sóc molt més que això, i és veritat que hi ha situacions que et recorden que estàs vivint un procés complicat per a tu, clar.
0: Mm-hmm. Abans es deia només allò de quan algú estava molt enamorat que tenia mariposes en l'estómago, i tu aquí en el llibre, en el capítol 4, parles de les emocions que es guarden a la panxa, no? No només mariposes, no? Hi ha més situacions que ens poden afectar per bé o per mal, no? I que sigui, doncs, un tap, no? Per exemple, que hi ha la connexió entre els dos cervells, que es diu, no? El que tenim al cap i el digestiu, eh? Que sí?
1: Sí, sí, sí. Al final, el cervell i l'aparell digestiu estan connectats com si estigueren parlant per telèfon tot el dia. I qualsevol situació a la que s'exposa el cos, el cervell li ho conta a l'aparell digestiu i reacciona segons necessita. Per exemple, si hi ha un perill que no ha de ser que m'està perseguint un gos perillós, mm-hmm. no? Mm-hmm. Pot ser simplement que arriba tard a la feina o que tinc una reunió amb algú important, per exemple, o notificacions. I pot ser que el meu cos identifiqui el mateix perill, aquestes petites situacions del dia a dia,
0: clar.
1: Com una situació en la que he de fugir, he de salvar la meva vida. I, clar, en una situació en la que el cos està en alerta perquè detecta un perill, siga quin siga, l'aparell digestiu no està preparat per treballar, no? Al final és molt més complicat treballar en un ambient. Jo penso, i per exemple, si t'imagines dibuixant un dibuix en un parc i de sobte ve un gos corrents per tu, com te vaig a dir que et concentres en fer el dibuix perfecte?
0: Que bo aquest exemple. És totalment gràfic. És totalment gràfic. Sí, sí, perquè dius, bueno, mira, pues posa més atenció o tal. No, és que no veus que així no puc viure, no puc estar amb aquesta... vull estar tranquil...

0: en el que sigui, no? Sigui el que sigui, no? I és una, és com un condicionant pels que hagin tingut dolors a la dentadura, per exemple, és com aquells que són incapacitants, que es diu, no? Perquè no et pots centrar en fer res més, perquè en aquell moment allò t'està distraient, t'està molestant, no? I per això és tan important el conèixer bé. Parles també de la por i de com d'incapacitant és, però també, fins i tot, la por al propi menjar, i això m'ha semblat molt interessant.
1: Sí, al final sempre dic que la por no mai és el menjar, sinó el que aquest menjar em va produir després,
0: correcte,
1: no?
0: Correcte.
1: I normalment va lligat a experiències prèvies que has viscut, degut als problemes digestius, no? Pues, o acabar en un hospital en un viatge, per exemple, o passar una mala estona molt malament en algun lloc públic, per exemple,
0: clar.
1: O deixar porrens per un bany en algun lloc on no hi ha bany, per exemple.
0: Sí.
1: I clar, cada un ha viscut de situacions diferents, però clar, només un sap el que ha viscut i el servei al final vol protegir-lo, no?
0: Sí.
1: I el servei, encara que tu puguis disfrutar, el servei t'està dient no exposes a aquest perill perquè pots acabar igual que vas acabar l'altra vegada. I això pot estar relacionat amb el trauma i moltes vegades és difícil trencar aquesta por, perquè hi ha un motiu darrere, no? Encara que moltes persones que no ho han viscut no ho arriben a entendre, pot ser incapacitant.
0: Clar, perquè no és el no volem dir, precisament et ve de gust o precisament no vols, el que passa és que avalues, no? És com de forma conscient o inconscient avalues el risc i les conseqüències que pot tenir per aquests casos previs, no? I que és claríssim d'entendre i que per això és tan important i tan valent que ho puguis comunicar, Andrea, perquè crec que això a qui li pugui sentir, de cop i volta diu, ostres, veus? Mira, és just el que em passava, no? I d'aquesta manera pot començar a construir aquesta xarxa de seguretat, no? De coneixement, d'anar a especialistes, de llegir, d'informar-se sobre el tema, i això em sembla molt necessari. M'ha cridat molt l'atenció que un dels capítols parlis de l'entorn, i és que, clar, estem parlant de que menjar no deixa de ser, a part d'una funció més clara, doncs, d'alimentar-nos, també és una funció social en el nostre cas. I clar, el fet de amb qui i com, no?, doncs, acostumis a menjar, doncs et pot afectar més menys a tota la problemàtica.
1: Sí, és molt important en aquest cas la comunicació amb l'entorn i que intenten ajudar-te, que el teu entorn el formen persones que realment es preocupin per tu i facin l'esforç, no, sinó que simplement t'escolten i entenguen, intenten entendre la teua situació, si s'ha d'anar a un restaurant o si s'ha de preparar un dinar o si jo tinc por a viatjar i no puc anar, que no estiguen juzgant-me. Crec que és molt important i després també en qui estic dinant, perquè al final tornem al d'abans. Si el nostre servei detecta a una persona com un perill, perquè també si tu has discutit amb una persona o una persona que pel que siga no tens bona relació, el mateix.
0: Et genera com un perill. Clar, et genera totes aquestes reaccions, que el teu cos reacciona així. Una altra persona reaccionaria diferent, el teu cos reacciona així, i com que ja te'l coneixes, saps les dificultats i el que dèiem del cos, del que et pot passar, no? M'ha semblat molt interessant també, ja emplacem els nostres i les nostres lectores al Què puedo hacer si me duele la barriga, el llibre que estem presentant de l'Andrea Valls, que una cosa que en general ja podíem entendre que era així, que ens expliquis que té molta relació també amb el tema digestiu, i és la importància de moure's, fer un exercici, anem a dir, saludable, sa, i el descans. És importantíssim tot això, eh?
1: Sí, sí, sí. Primer, és com a base, ja no només a nivell digestiu, sinó per a qualsevol mecanisme del cos, el moviment és fonamental. Al final, per exemple, anant a l'aparell digestiu, la motilitat intestinal, per exemple. L'estrenyiment està molt lligat al sedentarisme, per exemple.
0: Fixa't.
1: Parlant d'hàbits bàsics, no? Per a començar, ajuda a que tot es moga per bé. I després el descans, al final, durant el descans, es reparen tot allò que està, clar, que té un mal dins del cos. Si tu no descanses de qualitat i no
2: permetis al cos

0: que es reparen, pues, vas a continuar malalt, està clar.
1: Perquè els nostres oients sàpiguen també, en el llibre també parles de l'ayuno, del dejú, com un element important a treballar. Aquí hi ha molt d'anar veient i d'anar comprovant que els ritmes i els bioritmes i les digestions de cada persona poden fer que una cosa que per algú altre pot ser simplement una recomanació, per tu pugui ser que sí, una necessitat, no?
0: Exacte. Sí, i al final, com tot, tot s'ha d'individualitzar al final, sí, i cadascú sí. Ha de trobar les ferramentes que necessita. I el dejú, per exemple, en alguns casos, com explica el llibre, no recomanaria, com de manera general, perquè pot ser algú tinga una mala relació amb el menjar o té ansietat per menjar o, bueno, alguna contradicció específica, però generalment un dejú fet de manera responsable, progressiva i sense fer barbaritats
1: sí, està clar.
0: És per permetir descansar al l'aparell digestiu i que tot funcioni correctament i que tot es recupere millor, sí.
1: Totalment. I com que és un tema que traiem molt en el programa, Andrea, lo de l'escala de Bristol, des de que la vam descobrir el programa, l'anem recuperant, que sapigueu que en aquest llibre, en el llibre de l'Andrea Valls, també la trobareu, i com d'important és conèixer, tenir informació, aprendre molt, tenir una mirada oberta, no només perquè ens pugui passar a nosaltres o algú que coneguem, sinó perquè sapiguem com interaccionar, igual que diem que hem de validar les emocions, hem de validar les problemàtiques que té tothom i ser més empàtics, però des del coneixement, de saber cada situació pel que està passant i, sobretot, en què podem ajudar, que això em sembla que és importantíssim. ¿Qué puedo hacer si me duele la barriga? El llibre de l'Andrea Valls. Moltíssimes gràcies, Andrea, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 10 de juny de 2026. Però abans de donar pas a Más de Uno, sempre ens agrada doncs, comentar alguna notícia curiosa que us pugui servir de tema de conversa. Quina has triat avui, David Morales?
1: Mira, avui anem cap al Regne Unit. Anem concretament cap a Surrey, on una família està buscant un treballador o una treballadora. Fins aquí, una cosa normal i correcta.
0: Sí, sí.
1: Si ja comencem a pensar en el que paguen, déu-n'hi-do, 60.000 lliures.
0: Ostres!
1: Uns 69.000 euros al canvi, una miqueta més. Amb, a més, allotjament pagat en una caseta dintre d'una finca.
0: Què dius?
1: Que, bé, és una finca enorme. Quines serien les tasques que ha de complir aquesta persona?
0: Jo tinc les mal... Ja m'estic preparant les mal...
1: S'ha d'encarregar del seu gos.
0: Bueno.
1: Meravellós. És que...
0: Fins aquí anem bé.
1: I a sobre et paguen, saps?
0: Sí, sí. Que...
1: Bàsicament, aquesta família és una família que viatja molt i tenen el seu gos. Llavors, el que busquen és un treballador que pugui anar de manera immediata a viure permanentment a la seva finca, tot i que, ja diem, tindrà un habitatge independent, sense cost. Entre les tasques serà, doncs, alimentar, passejar, netejar el gos, tenir cura de la mascota quan ells no hi siguin, per exemple, doncs, tenir contacte directe amb els seus ensinistradors, amb els perruquers del gos, encarregar-se de portar-lo al veterinari quan calgui, i estar constantment en contacte amb els propietaris perquè sàpiguen, mentre estan viatjant pel món, que ho fan molt sovint, doncs que el seu gos està bé. També tindrà algunes altres tasques, eh? Per exemple, doncs, serà l'encarregat de rebre entregues dintre de la finca, de coordinar-se amb altres treballadors de la finca i de fer petites tasques administratives relacionades amb la gestió de la propietat. Vaja, per 60.000 lliures...
0: Mare meva...
1: Igual demà ja no hi sóc aquí, eh?
0: Sí, sí. Home, no pots teletreballar, això és evident, però està,

0: està molt bé, home, hi ha molta gent que jo crec que ja ens està, ja no ens està escoltant perquè ja està anant a omplir el formulari.
1: Exacte.
0: A veure, donen informació d'on es pot apuntar un o com va això?
1: Això jo crec que si busquen Live-in Dog Companion and State Assistant, Surrey, trobaran la informació.
0: Surrey, que no tenim el link, però serà més fàcil si hi aneu, que jo crec que sí, estic d'acord que si busqueu la informació segur que la trobeu i pot ser, doncs, ojo, la feina de la vostra... Una vida perra, en aquest sí. cas, però perra bé. Perquè, escolta, estàs... Mira, només que t'haguessis de cuidar fins que el gosset ja no hi sigui, 10, 12 anys, 14, depèn del d'això, escolta, ja et retires, Aquest gos et retira,
1: dona per estalviar, sí.
0: Mare meva. Doncs, si no agafem aquesta feina, aquesta primera matinada, el David Morales i jo estarem per acompanyar-vos a partir de 2:15, com sempre, per riure i per passar una bona estona i per aprendre moltes coses i fer-vos propostes aquí a Nits de Ràdio. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi molt bé el dimecres, David. Adéu-siau.
1: Bon dia.

0: humanidad, aunque el conflicto se ha multiplicado por su exigencia de que se eliminen los escaños que en el Parlamento regional están reservados a refugiados indios. Denuncian que son utilizados en realidad por los grandes partidos para manipular lo que ocurre en la región. El viernes pasado, Pakistán declaró ilegal al Comité de Acción Popular de Jammu y Cachemira, acusándole de organización terrorista, y desde entonces las protestas no han hecho más que crecer. También la represión, con las autoridades suspendiendo internet en la región y cortando la conexión en transporte público con el resto del país. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: 5 minutos, llegamos a las 7, las 6 en Canarias.
2: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
3: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
2: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
4: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
6: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
8: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
7: Sí, senyor.
8: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
7: Sí, senyor.
8: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
7: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh, sí. Jo ho veig, això,
8: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
7: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
10: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
11: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
9: A Lleida, a terra, banda neon.
10: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
9: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
10: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
9: I Tarragona impulsa el talent emergent.
10: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
12: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
13: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar...

0: Otras noticias de la mañana del miércoles. La UME se incorpora a los trabajos de extinción del incendio de Villanueva de los Castillejos en Huelva.
1: Que también afecta a San Bartolomé de la Torre después de que el consejero de Presidencia de Andalucía, Antonio Sanz, elevara a nivel 2 la emergencia por este incendio que mantiene a 100 vecinos desalojados. Las fuertes rachas de viento de más de 40 kilómetros por hora han complicado la evolución del fuego, que afecta a 36 kilómetros cuadrados y ha reactivado en las últimas horas focos que ya estaban controlados. Para hoy, con la incorporación de medios aéreos, se trabajará en la prevención.
2: Y lo importante es que cuanto antes podamos contar con un refuerzo para que esa tarea resulte eficaz y sobre todo de que estemos preparados para cualquier tipo de situación que pueda complicarse con ese cambio de viento.
0: Bañuelos, investido presidente de la Junta de Castilla y León, ha pedido abandonar la demagogia interesada para defender la prioridad nacional.
3: Y llama a que nadie se rasgue las vestiduras porque no habrá, dice, retroceso en derechos. Con 47 votos a favor se hace con su tercer mandato, que comenzará mañana con la toma de posesión en Andalucía. Juanma Moreno y Gavira de Vox han mantenido su primera reunión a 2 días de la constitución del Parlamento y 22 después de las elecciones. Desde el PP hablan de encuentro cordial y Juanma Moreno de única opción.
4: Una vez que la izquierda se ha automarginado de este diálogo, pues nos queda solamente una opción de diálogo. Y esa opción es con la formación política de Vox.
0: Y el PSOE de Extremadura ofrece su apoyo a los presupuestos de Guardiola si cesa a los consejeros de Vox.
1: Órdago del secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, ayer en la Asamblea de Extremadura a Guardiola, que es presidenta gracias a Vox, a quien le propuso retirar su enmienda a la totalidad a los presupuestos si acepta 7 acuerdos de región y echa a los de Abascal del gobierno. Respondía la portavoz de la Junta, Elena Manzano, diciendo que llegan tarde y criticándola a su juicio soberbia.
5: Que usted está legitimado, que retira su enmienda. Tiene la gran soberbia de decirlo, es lo que acaba de decir aquí, señor Sánchez. Es un ejemplo claro y meridiano de la soberbia del Partido Socialista.
6: En Onda Cero, más de uno.
0: Vamos a la previsión del tiempo para este día de la mano de Occident, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Buenos días, Roberto.
7: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos en este 41 de mayo. Este es el día de hoy, ya hemos pasado ese límite que marca el refranero, ayer fue 40 de mayo, ya nos habíamos quitado el sayo en buena parte de España del calor que hacía, pero todavía, aunque ya hayamos pasado el 40 de mayo, todavía el sayo es necesario en el norte de la península, porque a esta hora las temperaturas son incluso más bajas que las de ayer. Ojo quien vaya a salir a la calle ahora temprano, por ejemplo en Castilla y León, o en el interior de las comunidades del Cantábrico, de Galicia o de Navarra. Hace más frío en este amanecer, en estas primeras horas del día, mínimas de 6 grados en Burgos, 7 en Soria, 8 en Valladolid, 9 en Ávila, por poner algún ejemplo, 10 en Pamplona. Sí, hace más fresco en esta primera hora, incluso que estos días atrás. El sayo sigue siendo necesario en estas zonas del norte peninsular. Luego por la tarde volveremos a llegar a 20-21 grados en el Cantábrico, un pelín más altas que las de ayer. Seguirán muy elevadas en el sur de España, que ayer tuvimos 39 en Andújar y en Montoro, y hoy en el Guadalquivir vamos por el mismo camino. Y a partir de mañana, la diferencia es que van a volver a subir por el norte. Sí, sí, y viernes y fin de semana también. Así que el refrán va a tener razón. Al final, quizá no tanto hoy, pero ya sí en los próximos días, va a sobrar el sayo en prácticamente toda España.
8: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase. Porque mi vida, yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
0: Primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
9: Buenos días, Alsina. Tiene mérito, hay que reconocérselo a Vox, lograr que la inmigración parezca el mayor problema que vive un territorio del que tanta gente se está yendo. Como si lo más peligroso para esa tierra fueran los que llegan buscando una oportunidad y no los que se van por falta de ellas. Casi 3 meses después de las elecciones en Castilla y León, Mañueco ha salido investido presidente con el apoyo de Vox. Incluye la prioridad nacional en el acuerdo, una vicepresidencia y 3 consejerías. Ayer Mañueco defendía que quienes reciban ayudas deberán tener una vinculación legal efectiva y estable con Castilla y León. Exigir arraigo en un territorio cada vez más envejecido del que cada vez se va más gente le parece prioritario. Mañueco defiende ahora que la prioridad nacional es fácil de entender, aunque en su programa electoral no la llevaba, y dice que criticarla es demagógico. ¿Estará Mañueco llamando demagogo a su compañero Juanma Moreno, que en Andalucía de momento se resiste a incluir prioridad nacional en su negociación con Vox? Claro que es fácil de entender, son lentejas, una exigencia de Vox para investirle. En su discurso, Mañueco revistió la prioridad nacional de arraigo y de asignación justa de recursos, aunque a lo mejor lo injusto no es tanto cómo se reparten los recursos escasos, sino su escasez. Si en vez de un médico a repartir entre 15 pueblos de Palencia una vez a la semana o una escuela en 15 kilómetros a la redonda en León o Zamora, hubiera más sanidad y más educación para garantizar la igualdad de acceso a los recursos públicos a los ciudadanos que pagan tantos impuestos como en las ciudades, no habría que racionarlos. Por eso tiene mérito haber convertido la inmigración en el debate prioritario en Castilla y León, que lleva décadas atrapada en la despoblación y el olvido. Es, junto con Extremadura, la única comunidad en España con menos población que en los años 50. Cuanto más pequeño es el pueblo, mayor el envejecimiento. ¿A quién vas a exigir arraigo donde no queda gente?
0: Moraleja, Marta.
9: Lo que es fácil de entender es que cede por el poder.
0: 7 y 20, una menos en Canarias, es Onda Cero.
10: Onda Cero Catalunya.
11: Hola.
12: Hola.
13: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
10: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
15: Què tal? Bon dia. El Papa Lleó XIV alça la veu contra la violència masclista i per la salut mental davant de 40.000 joves a l'estadi olímpic, i avui el Pontífex continua la seva agenda social i religiosa per Catalunya. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
16: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes possibles afectacions del trànsit per aquesta visita del Papa avui dimecres. Tot i així, a hores d'ara, tenim un accident a la C-58 cap al nus de la Trinitat que deixa els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de lentitud en sentit nord, en direcció Sabadell. També tenim una segona incidència a hores d'ara, una avaria a la C-17 a l'altura de Lliçà de Vall, en direcció Vic, deixa un carril de circulació tallat amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, aquestes incidències acompanyen les retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat per la C-58, ja des de Sant Quirze, a la C-33 o la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, també afectacions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir una circulació més intensa, sobretot a la AP-7, entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud. També tenim retencions en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montmeló. A la C-17 apareix del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui hi ha 1,5 km de retencions en sentit sud. Per altra banda, l'entrada des del Llobregat també continua amb retencions per la A2 i la B-23 des de Pallejà i el Papiol. Això és tot des del RAC. Bon dia.
15: Les pluges disperses de les últimes hores pararan i s'obriran clarianes. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu amb ruixats febles i puntuals. La temperatura avui serà lleugerament més baixa, amb màximes de 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 a Barcelona i Girona.
10: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
15: El Papa Lleó XIV aborda l'estadi olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones algunes de les preocupacions que més inquieten els joves d'avui en dia. Una d'elles, la salut mental.
17: Es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat.
15: A través dels testimonis de tres joves que li han plantejat els seus neguits, el Papa ha reclamat que Catalunya sigui un país acollidor per a tothom. Què més ha dit durant la vigília al Pontífex? Ens ho explica la Lola Sorribas. Lola, bon dia.
18: Bon dia, Montse. Doncs, entre d'altres qüestions, el Papa Lleó XIV s'ha mostrat molt contundent vers la violència contra les dones.
17: Esta realitat dramàtica que tiene raíces antropològiques i culturales. Estamos llamados a abordarla todos
18: El pontífex ha continuat la tradició de beneir tots els nadons i nens que se li apropaven. Després de 4 hores d'acte, els feligresos han estat visiblement emocionats i cadascú s'ha endut les seves reflexions a casa. Així ens ho han explicat.
11: Arribava molt al cor, tot el que ha
12: dit. Justo porque el Papa León ha bendecido a todos los niños que podía, porque ha hablado catalán.
19: Yo me quedo con el mensaje del perdón.
20: Els diferents drames que hi ha a la societat, pues, ha sabut tractar-los amb molta cura.
18: I la cirereta del pastís ha estat al cant del Virolai de la mà de l'Escolania de Montserrat i amb Dones Força, amb la participació també de Sergio Dalma.
21: Per sempre et vull en mi.
15: Gràcies, Lola. Doncs el Papa continua avui la seva visita per Catalunya i aquest matí anirà fins a la presó de Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. A continuació es dirigirà a l'abadia de Montserrat i, finalment, completarà una intensa agenda d'actes amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Gabriel Figueredo, bon dia.
22: Bon dia. A la presó de Brianzú el Papa s'hi reunirà amb una 80ena d'interns, homes i dones. Dues d'aquestes recluses tindran, a més, l'oportunitat d'explicar la seva experiència. Serà una visita llampec d'uns 20 minuts perquè tot seguit el Sant Pare es traslladarà a Montserrat, on serà rebut pel bisbe de Sant Feliu, el pare Abat i un miler de nens i nenes. Al migdia es resarà el rosari a l'abadia i es cantarà el Virolai. Després de dinar amb la comunitat benedictina del monestir, la següent parada serà l'església de Sant Agustí, la seva ordre, on Lleó XIV tindrà un contacte amb les entitats que treballen amb les persones més vulnerables. El colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on farà una missa en presència de les principals autoritats del país i després beneirà la Torre de Jesucrist, que converteix a la Sagrada Família en el temple més alt del món.
10: Más de uno Catalunya.
15: Després d'una nova jornada de vaga, el sindicat majoritari de l'educació primària USTEC es reuneix avui amb la consellera d'Educació Esther Niubó per intercanviar impressions. Ricard Jiménez, bon dia.
23: Bon dia, Montse. Per tant, avui no s'obrirà cap negociació, dibuixant un futur immediat més replet de noves mobilitzacions que no pas d'acords. De fet, els 5 sindicats que ahir van col·lapsar a Barcelona durant l'arribada del Papa han convocat per aquest diumenge una nova protesta als Jardinets de Gràcia. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, denuncia la contradicció d'un govern que gasta 25 milions d'euros per rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu, mentre els docents segueixen disposats a mobilitzar-se.
24: Demanem responsabilitat a un govern que li hauria de caure la cara de vergonya ara en aquests moments.
25: I ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
26: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant.
23: Segons Educació, el seguiment de la vaga va ser de l'11%, lluny del 30% registrat en altres convocatòries.
15: Encara en Educació, sapiguen que més de 45.000 estudiants s'enfronten avui a la segona jornada de les proves d'accés a la universitat. I un últim apunt, sapiguen que Adif, el Ministeri de Transports i Rodalies, han anunciat accions legals contra Siemens per les dues incidències en el sistema de regulació del trànsit de l'estació de França de Barcelona durant aquest dimarts.
10: Más de uno Catalunya.
15: La rehabilitació energètica dels habitatges és una prioritat per avançar cap a un model més eficient i sostenible. Actuacions com l'aïllament, el canvi de finestres o la incorporació de bombes de calor, aerotèrmia, permeten optimitzar la climatització amb un únic sistema eficient i reduir el consum. La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, posa a disposició el simulador de rehabilitació per identificar les millors solucions per a cada llar.
10: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
15: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
27: Bon dia. El Barça de bàsquet suma el primer punt de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga Endesa després d'una victòria molt contundent davant la Laguna Tenerife al Palau per 100-67 amb 18 punts de Darío Brizuela i 14 més de Toko Şengül. I a demà dijous, segon partit de la sèrie, també al Palau Blaugrana. Més qüestions en futbol sala. El Barça jugarà a la final del play-off pel títol de Lliga. L'equip de Javi Rodríguez va superar l'Inter Movistar també en el segon partit a terres madrilenyes i per tant ha superat l'eliminatòria per la via ràpida. Un doblet d'Eric Martel a la pròrroga va possibilitar que el Barça torni a estar en disposició d'aixecar el títol de la competició domèstica. I un últim apunt en futbol, la selecció espanyola femenina va segellar la classificació pel Mundial del 2027, en què defensarà títol després de golejar Islàndia amb protagonisme culer amb un doblet de Vicky López i dianes de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
15: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
10: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
28: Volar en helicòpter

és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans.

0: T'estem esperant!
1: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
2: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
3: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
5: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
6: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
5: Punyetero, em posa el caramel a la boca i ara me'l treu.
6: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
5: Ja, vale, bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
4: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem a Torreferrera, que es convertirà de nou en un gran museu a cel obert amb una nova edició del Torreferrera Street Art Festival, que celebrarà de l'1 al 7 de juny. El Festival d'Art Urbà arriba aquest any al 10è aniversari amb murals, intervencions artístiques i propostes visuals que conviden a reflexionar sobre la connexió amb l'entorn, la transformació i l'harmonia amb allò que ens envolta. El vi de muntanya serà el gran protagonista de la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu, que es celebra del 12 al 14 de juny a Talarn, al Pallars Jussà. Durant tot el cap de setmana, la fira reunirà cellers i elaboradors del Pirineu per donar a conèixer la qualitat i la singularitat dels vins pirinencs, especialment els del Pallars. El públic hi trobarà tastos guiats, gastronomia, música en directe, xerrades i activitats també per a tots els públics. I els secrets del cinema i les grans sèries de televisió surten a la llum amb l'exposició Darrere la gran pantalla, la memorabilia en el cinema i les sèries de televisió. Una exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida fins al 26 de juliol. La mostra reuneix vestuari original, objectes de rodatge, fotografies i documents de produccions de grans títols com Star Wars, Gladiator, The Crown, Doctor Who o Friends. Una exposició immersiva que permet descobrir el procés creatiu i tècnic que hi ha darrere de grans produccions audiovisuals, amb visites guiades tots els dissabtes.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
9: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
8: sí?
9: Saps? Haces xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
8: Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialidad.
9: Y luego te cuento las calorías.
8: Exacte.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
10: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
11: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. ondacero.es/Catalunya.
0: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
12: Alsina, ¿qué hora tienes?
13: Tengo las 8 ahora mismo, las 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dimecres 10 de juny, la consellera de Salut, Olga Pané, ha afirmat que l'acusat Carles Manté va impulsar la constitució de la societat Imatge Mèdica Intracentres, que havia de servir per subrogar l'activitat sanitària i els professionals del Servei de Radiologia de l'Hospital del Mar i del Sant Joan de Reus per si fallava l'operador CRC. Pané ho ha explicat en qualitat de testimoni del judici d'Innova, ja que va ser gerent de l'Hospital del Mar a partir del juliol del 2011.
2: Crec que s'havia constituït un any abans, aproximadament, i que d'alguna manera plantejava doncs, una relació mútua. A l'Hospital de Sant Joan participava a l'LRC i a l'LRC participava a l'LRC Tite i a més gestionava a l'LRC Tite.
1: Aquest dimarts, qui va ser el director gerent de Xirota, ha declarat que Innova va escollir Manté per presidir l'empresa i que sempre va garantir els interessos del holding. Ell actuava com a representant d'Innova internament, externament no, ha assegurat.
3: No, senyor Manté, jo creo, fue elegido presidente por Innova, porque la que tenía más riesgo, y siempre actuó en nombre de Innova. Pasa que siempre actuó, a ver, como presidente de Xirota, por supuesto, ¿no? En todas partes, pero yo creo que allí en la sociedad lo que defendió siempre fue los intereses de Innova.
4: A ver, ¿lo cree usted porque lo vio o...?
3: Porque me lo preguntaba. ¿Y esto qué representa ahora de riesgo para Innova? ¿Y esto cómo va a tratar para Innova?
4: O sea, él actuaba como el representante de Innova.
3: Internamente, sí.
4: Internamente.
3: Pero externamente no, fue presidente de Xirota y, por supuesto...
1: Una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea, acusada de falsedat en document mercantil, ha declarat que la seva empresa de serveis informàtics va inflar per sobre del valor real els pressupostos i les factures per serveis prestats a l'entitat, per indicació de l'exgerent i principal acusat en el cas Daniel Ferrer. Aquest dimarts ha començat a l'Audiència de Tarragona la vista oral per la fallida de l'entitat amb la declaració de l'acusada i de familiars de Ferrer com a testimonis. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors, acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa de l'exgerent. Els pressupostos de la Generalitat de 2026 destinaran 74,8 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, més de la meitat per a hospitals i carreteres. És un increment del 32% respecte als darrers comptes del 2023 i la partida d'inversions més alta dels darrers 15 anys. Les assignacions més importants són per a l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta, 19 milions, i l'Hospital de Móra d'Ebre, prop de 4 milions i mig. El dic de Racer del Port de les Cases d'Alcanar, amb prop de 3 milions, l'edifici judicial vell de Tortosa, 2 milions, els trams 2 més 1 de la C12 entre Amposta i Vinallop, 5 milions d'euros, i de Ginestar a Móra la Nova, 3,8 milions. Aquestes són les principals inversions dels 17 milions per a infraestructures viàries. El delegat del govern a Terres de l'Ebre és Joan Castor Gonell.
5: Tots sabem que es necessita una gran inversió per a millorar les nostres infraestructures i també per a millorar els nostres serveis públics, quan parlem de serveis públics de salut, d'educació i també de drets socials. I també voldria destacar com a pilar fonamental línia política del govern de la Generalitat els temes d'habitatge. Per tant, aquests pressupostos també van molt enfocats, tal com dia, en la participació d'aquests partits polítics a fer possible la millora, la solució, no?, d'aquest gran problema que tenim a Catalunya i a Terres de l'Ebre pel que fa a l'habitatge.
1: Són les 8 i 24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
0: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
6: Recién desayunado estás tan fresco que te ves capaz de debatir sobre inteligencia artificial y política monetaria. Pero llegan las 7 de la tarde y ya celebras encontrar el cargador del móvil a la primera. Porque después de todo el día de aquí para allá, la cabeza ya no es la misma. Pero tranquilo, que Rafa Latorre te toma el relevo. Con más claridad, más contexto y un poquito de todo lo que a ti te falta a última hora.
7: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes con toda la información, el análisis, la economía, el deporte y lo que ocurra y lo que se nos ocurra, que para eso está la radio.
6: La Brújula, con Rafa Latorre. El análisis de la actualidad desde el rigor y la confianza. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y app.

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
2: Bon dia. Avui dimecres les temperatures baixen a l'interior i a la resta pocs canvis. Els termòmetres marcaran 26 graus al Vendrell, 28 a Tarragona i a Gandesa i 31 graus a Reus i a Tortosa. Durant aquest matí cel ennuvolat, al migdia s'obriran clars i durant la tarda predominarà el sol i un cel més clar. Bufa vent moderat mestral amb més intensitat a la meitat sud. És una informació d'AEMET.
3: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació. A Tarragona i Reus 19 graus, a Tortosa 18, a Montblanc 16 graus.
4: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
3: Continuem amb més notícies. Reus ha inaugurat una escultura dedicada a la figura d'Antoni Gaudí, situada al Fossavell, als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. És obra de l'escultor Joan Serramià i ha estat impulsada per l'associació Amics de Gaudí de Reus. El picapedrer que hi ha treballat és Joan Mateu i la foneria que hi ha participat és Gimfer. L'obra es compon de dues peces, una figura de bronze i una base de pedra. La figura té una alçada d'1,9 metres i representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela en guix la façana del Santuari de Misericòrdia, un projecte que va iniciar però que no va acabar desenvolupant. L'Ajuntament de Valls posa a disposició 23 refugis climàtics, equipaments o zones públiques obertes per oferir espais frescos a la ciutadania en episodis meteorològics extrems, com les onades de calor. La xarxa es reparteix en 15 zones exteriors, places, passejos i parts de la ciutat repartides per tota la vila, així com 8 equipaments municipals que s'obriran des de l'1 de juliol. Són el Centre Cívic de les Comarques, la Biblioteca Carles Cardó, el vestíbul de l'Ajuntament de Valls, l'Oficina Municipal d'Informació i Turisme, Caixapes, el Centre Històric, el Museu de Valls i la Seu de Vallgenera. També el pavelló municipal Xavi Tondo al barri del Fornàs. L'Ajuntament de Deltebre ha presentat 37 actuacions destinades a reforçar la connexió entre el sector primari i el turisme en el marc del Pla d'Impuls per a la creació d'experiències agroturístiques. El projecte, desenvolupat conjuntament amb la Secretaria d'Estat de Turisme, ha permès treballar amb 10 empreses del municipi i establir un full de ruta per diversificar l'activitat econòmica vinculada al sector primari, afavorir la desestacionalització turística i generar noves oportunitats empresarials vinculades al territori. Així, els camps d'arròs, les muscleres, la pesca tradicional o els productes del Delta podran esdevenir molt més que activitats productives i convertir-se també en experiències capaces d'atraure visitants. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
4: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz, impulsat per la Fundació La Pedrera i en el que es pot disfrutar del millor jazz en un escenari incomparable com és el Terrat de La Pedrera. Aquest divendres a les 8 ens espera Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. Mitjançant la fotocomposició de centenars de fotomacrografies, es pretén mostrar espècies conegudes o d'altres que passen desapercebudes, de manera que es poden observar amb tot detall. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
6: S'acaba la tonteria. Avui traurà l'artilleria.
5: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu de Bellver a 11:45 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, que es celebra a la Casa Cultural La Violeta, entra en la seva recta final amb els dos darrers espectacles. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora. I el 19 de juny clourà el festival la projecció de la pel·lícula Blue Jean de Georgia Oakley.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona.

0: al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a fiat.cat. Fiat, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem a Torrefarrera, que es convertirà de nou en un gran museu a cel obert amb una nova edició del Torrefarrera Street Art Festival, que celebrarà de l'1 al 7 de juny. El Festival d'Art Urbà arriba aquest any al 10è aniversari amb murals, intervencions artístiques i propostes visuals que conviden a reflexionar sobre la connexió amb l'entorn, la transformació i l'harmonia amb allò que ens envolta. El vi de muntanya serà el gran protagonista de la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu, que es celebra del 12 al 14 de juny a Talarn, al Pallars Jussà. Durant tot el cap de setmana, la fira reunirà cellers i elaboradors del Pirineu per donar a conèixer la qualitat i la singularitat dels vins pirinencs, especialment els del Pallars. El públic hi trobarà tastos guiats, gastronomia, música en directe, xerrades i activitats també per a tots els públics. I els secrets del cinema i les grans sèries de televisió surten a la llum amb l'exposició Darrere la gran pantalla, la memorabilia en el cinema i les sèries de televisió. Una exposició que es pot visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida fins al 26 de juliol. La mostra reuneix vestuari original, objectes de rodatge, fotografies i documents de produccions de grans títols com Star Wars, Gladiator, The Crown, Doctor Who o Friends. Una exposició immersiva que permet descobrir el procés creatiu i tècnic que hi ha darrere de grans produccions audiovisuals amb visites guiades tots els dissabtes.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, I és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres,
5: sí,
6: que vas dir que ho faries?
5: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
4: Sí?
5: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. La ciutat, amb Míriam Frank.
7: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
8: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
9: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
10: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
7: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
1: Medisure.
2: El proper divendres 19 de juny, la ciutat espacial des del Barçamà. I amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'essència gaudiniana en el Barçamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Barçamà. Més informació a barçamà.es.
3: Cosas típicas de un verano con niños.
4: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
3: Y la más temida.
4: Me aburro, me aburro, me aburro.
3: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
5: Ven a Todo Juguete y alucina.
6: Pam pom petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, pots estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pom petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
7: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
8: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol, ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
10: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingus Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
12: S'acaba la tonteria. Avui traurà l'artilleria.
11: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
10: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
13: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
14: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
13: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida. Ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
15: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
10: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.

0: voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I alço el vol, marxo lluny. I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es como el día de la marmota y tu semana se te hace más larga que la trilogía del Señor de los Anillos, tranquilo. Llega el viernes y podrás decir que la vida es bella. Bienvenido a la Cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón, Sergio del Molino, Rosa Belmonte, Guillermo Altares e Isabel Vázquez. Un programa de cine, música, libros y series. Cada viernes a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
3: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
5: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: la cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
2: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
1: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
2: También en web y app del Corte Inglés.
3: Próximo destino, Cabeza Vellosa.
4: El sábado 14 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Cabeza Vellosa, en el norte de la provincia de Cáceres. Una oportunidad para descubrir el encanto, la naturaleza y el patrimonio del Valle del Ambroz, uno de los rincones más singulares de Extremadura. El sábado 14 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Cabeza Vellosa. Patrocina Diputación de Cáceres, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Antonio, desde que vivo en la España, echo tanto de menos la comida italiana.
7: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
8: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Vila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
9: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Vila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos i promociones.
10: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: El disgust, sí. La decepció, sí, sí. El sentiment de culpa, el penediment, sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem.
12: Cada matinada, Nit de Ràdio, amb David Cervelló.
11: Quantes persones no venen a la teràpia dient, és que recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia, és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Fins que no sàpiga tota la veritat. Saps què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Después de un largo día de trabajo, Enrique y el resto del autobús disfrutan de la agradable compañía de una pasajera con el móvil a todo volumen, dos asientos detrás de Enrique. Por fin, Enrique se arma de valor. Se levanta y le dice... ¿Te importa que me siente? La pasajera aparta la mochila para que Enrique se siente a su lado. Enrique sonríe por poder escuchar a Cantizano como en casa.
14: Le voy a pedir a los oyentes que reflexionen con nosotros.
13: Cualquier lugar es bueno para disfrutar alto y claro de Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
12: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
15: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
16: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
17: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
15: A Lleida, a terra, Banda Neon.
16: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
15: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
16: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
15: i Tarragona impulsa el talent emergent.
16: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
12: Apunta-t'ho a l'agenda.
18: Viajar solo parece un mundo, hasta que lo haces. Salir a correr se hace cuesta arriba, hasta que das el paso. Pedir un ascenso da vértigo, hasta que te lanzas. Aunque a veces cueste creerlo, la vida no tiene mucho misterio. Porque los tenemos todos en La Rosa de los Vientos. Disfruta con Bruno Cardeñosa de historias y mucho misterio en La Rosa de los Vientos. Todos los fines de semana, a partir de la 1 de la madrugada, y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: s'ha fet karaoke perquè no, és que és tan maca.
1: No, és tan maca, i canten també.
0: Sí, i tant, i tant. Aquesta visita, a banda de la bogeria col·lectiva dels fidels o curiosos que l'han volgut veure ni que sigui 10 segons, també ha capgirat la ciutat amb talls de trànsit en alguns barris que han condicionat la mobilitat de molts ciutadans. Sigui com sigui, el que volem que ens expliqueu avui és com esteu vivint aquesta visita del Papa Lleó XIV. Esteu seguint el periple de Lleó XIV per Espanya i concretament per Barcelona? Què us sembla la seva visita? Us fa il·lusió? Heu notat les restriccions de trànsit? En definitiva, expliqueu-nos el que vulgueu d'aquesta visita del Papa a Barcelona. Serem tot orelles, notes de veu, al WhatsApp del programa 676-760908.
1: I si algú ha estat present en els actes que ha estat fent aquests dies, o si estarà aquesta tarda, sí, a la família, si està ara a Montserrat, i ens, no crec que ens estigui escoltant, però bueno, si algun familiar està ara, com el partit, no?, de futbol, si algun familiar està ara a Montserrat, si el penseu anar a veure aquesta tarda, sí, durant el seu recorregut, doncs mira, potser,
0: que ens ho expliquin.
1: Potser ens ho poden explicar. Robert Calvo, què vols dir-nos des de la distància?
2: No, és que just està sonant el Virolai, que a mi m'encanta.
1: Sí, ho estem veient
2: també,
1: en directe. Que... Sí, no és aquest que estem escoltant, però...
2: A la plaça de Santa Maria, abans que arribés el Sant Pare, quan estava arribant, espontàniament, un grup de persones ha posat a cantar el Virolai.
1: Que emocionant,
2: aquesta sala,
1: no?
2: En la que estic, molt emocionant. Hi ha molts periodistes de tot el món i un periodista alemany ha preguntat esto qué es? Què canten, no? Què canten?
1: També es podria haver informat, no?, una mica,
0: sí,
1: del que anava a fer, clar, a Montserrat.
2: Però de cop i volta no sabia que estaven cantant. Diu, què estan cantant? I dic, el Virolai. I què és el Virolai? I li he explicat una mica la història del Virolai, que és una lletra que va fer Jacint Verdaguer, que després se li va posar música gràcies a un concurs, un certamen artístic, i que és, jo li he dit, és l'himne oficiós de Catalunya.
1: Totalment, totalment.
2: Quan no fem servir l'altre, fem servir aquest.
0: Sí, totalment. En tenim dos.
1: Tu. Deuen estar flipant els periodistes estrangers, de tot el que estan vivint. A més, el plaer de poder estar a Montserrat, El periodista alemany que està a Montserrat deu estar flipant. Ara ens ho expliques tot, Robert, però abans recordem que a més avui la pregunta té regal.
0: El Papa arriba amb regals, home, i la ciutat també.
1: Déu-n'hi-do, avui...
0: Sí, home, i tant. I Déu-n'hi-do quin regal, I és que sempre és meravellós gaudir del petit Liceu, i aquest diumenge us hi convidem. Tenim 5 entrades dobles per anar a veure la Torre dels Somnis el diumenge a les 11 del matí. La Torre dels Somnis és un espectacle de gran format que combina l'òpera amb el circ i la poesia, una proposta operística amb música de Puccini i una dramatúrgia que narra el darrer desafiament de la realitat contra els impossibles que habiten la torre. Un espectacle per totes les edats que pretén arribar d'una manera especial al públic més jove. Recordeu, diumenge 14 de juny a les 11 del matí, la Torre dels Somnis al petit Liceu. Podreu optar, com sempre, si responeu a la pregunta del dia amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908, explicant-nos, doncs, com esteu seguint o vivint la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
1: Clar, no sé si nosaltres som els més indicats per explicar com estem vivint aquesta visita del Papa. Montse, tu què? Molta feina?
3: Molta feina, molt intens, la veritat. I he de dir que sap greu, perquè fins i tot ahir quan vaig sortir d'aquí vaig dir, necessito desconnectar una mica de tant de Papa. Vull dir, és que des que havia arribat a 6:45 del matí, Només havia parlat del pare. Llavors... Intens. No, a sobre a casa també ho estem vivint intensament. Ma mare treballa just a Rosselló, en Sardenya, així que...
1: Ha anat a treballar avui?
3: Avui ha anat a treballar, sí, bueno, és que treballa una residència de tercera edat, així que és imprescindible que hi vagi.
1: No pot treballar, evidentment.
3: Sí. I això, i el que li passa és que avui ja m'ha dit, ja tornaré.
1: Ha tingut problemes per entrar? Li han demanat...
3: De moment no, clar, però ahir no... O sigui... Ahir no hi havia cap restricció, per dir-ho manera, a l'hora d'anar a peu, ni les estacions de metro estaven tancades. Avui ja m'ha dit, no podria baixar a Sagrada Família, hauria de baixar a Diagonal i caminar fins allà.
1: Sí.
3: I a veure, jo, en principi pel matí quan ha entrat no hauria d'haver-hi cap restricció, així que ha pogut entrar bé. El problema el tindrà a la tarda, que ma mare surt de treballar a les 7.
1: I... Ostres!
3: Hora punta!
1: Mira, digue-li a ta mare que es quedi. Que es quedi i vegi el Papa, perquè jo crec que anirà millor, perquè no crec que pugui sortir de la zona que llora. I vosaltres com esteu vivint aquesta visita del Papa? Notes de veu al 676-760908. Mentre que ens ho expliqueu, Montse, avui hem de repassar l'actualitat, no només centrada en el Papa.
3: No, som-hi.
1: Doncs de seguida entrem en el tema del dia, que és la visita del Papa Lleó XIV, però abans els hem d'informar d'un nou tiroteig a Catalunya. Aquest matí un home ha estat abatut d'un tret al cap al carrer de Balmes, aquí a Barcelona.
3: Sí, Míriam, els fets han passat cap a les 10 del matí quan un individu ha obert foc i ha fugit. Segons els Mossos d'Esquadra, s'ha localitzat l'arma, però el pistoler continua en parador desconegut i la policia ja s'ha fet càrrec de la investigació i treballa amb imatges de l'autor. L'atac ha tingut lloc davant l'oficina de DNI de la Policia Nacional, en una zona molt transitada, i s'ha activat un operatiu policial ampliat per intentar localitzar els sospitós.
1: I segona jornada de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El pontífex ha arribat a les 12 a l'abadia de Montserrat. De seguida connectarem amb el Robert perquè ens expliqui com va tot per allà. Però abans el Sant Pare ha visitat la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sarrovires, on ha mantingut una reunió amb una vuitantena de reclusos.
3: En aquesta trobada el Papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. A més, ha recordat que els errors, diu, no determinen la identitat d'una persona i que tothom és digne independentment del seu passat.
4: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
3: Lleó XIV ha agraït l'acollida amb unes paraules en català i ha elogiat la tasca dels capellans i voluntaris de la pastoral penitenciària. L'acte també ha inclòs els testimonis de dues recluses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe els dona força, pau i transformació personal.
5: He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
6: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
3: La visita, que ha durat uns 20 minuts, ha comptat amb un ampli dispositiu de seguretat i entre les autoritats presents hi havia el president Salvador Illa, el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska i el conseller de Justícia Ramon Espadaler.
1: I de Brians, el Papa ha marxat directe cap a Montserrat, on hi ha arribat poc abans de les 12 del migdia. Amb el Papa mòbil ha fet un recorregut per saludar els fidels des del Mirador dels Apòstols fins a l'entrada de l'abadia. I allà ens desplacem també nosaltres fins a Montserrat, on està el Robert Calvo. Robert, a veure, explica'ns com han anat aquests primers minuts de la visita del Papa. Ara estan resant el rosari, si no m'equivoco.
2: Sí, sí, aquesta hora resen el rosari. És un moment breu, l'estem escoltant.
1: Sí.
2: Això és el so que ens arriba des de dins de l'interior de la basílica. El Sant Rosari és aquesta pregària centrada en la vida de Jesús, vista a través dels ulls i el cor de Santa Maria, i després d'això passarà el que ja avançàvem fa un moment, que és que es cantarà el Virolai, que és l'himne que es canta a la Mare de Déu de Montserrat, a la Moreneta, i que comptarà amb el Papa Lleó XIV presenciant en aquest moment, que serà molt especial, com també ha estat especial l'arribada aquí a la plaça Santa Maria, on l'esperaven milers de persones. No sé quin temps fa ara mateix a Barcelona, quan hem sortit aquest matí a les 9.
1: Molt negre.
2: Estava cobert.
1: Sí, sí.
2: Molt negre, no?
1: Segueix
2: no.
1: Així.
2: Doncs aquí fa un sol espaterrant.
1: Què dius?
2: No, sí, sí, sí. Aquí al centre del territori fa un sol espaterrant i diguéssim, no sé si és perquè estem a les altures, estem a 1.200 metres d'altitud, però aquí fa molt sol i, de fet, agraeixo aquesta hora, com a mínim jo, que tinguem una sala de premsa sota cobert on poder estar, perquè els companys de les televisions, de les diferents programes de televisió que han d'oferir la imatge en directe amb el públic al darrere, ho tenen més complicat que nosaltres, certament. Però ha estat un moment molt especial, l'arribada de Lleó XIV a aquesta plaça, on s'ha aturat, ha saludat a moltes persones, ha abraçat a joves, a no tan joves. M'he quedat amb un càntic dels lemes que li han cantat,
1: sí,
2: que diu Papa León, te queremos un montón. L'han cantat moltes vegades, aquest. Papa León, te queremos un montón. És el lema que potser es queda d'aquesta visita,
1: sí, sí, sí,
2: aquí a Montserrat, en la qual també hi repeteix, com ara ens explicava la Montse, que Brians hi ha hagut el president, Salvador Illa, qui també repeteix la seva presència.
1: De fet, l'està seguint, no? Durant tot aquest dia l'acompanyarà, no? Si
2: sí,
1: ho he escoltat aquest
2: sí, sí
1: matí.
2: serà l'únic que es mantindrà des del matí fins a la tarda. Aquí també hi són presents a aquesta hora altres representants institucionals, juntament amb el president de la Generalitat. També hi ha el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Això acabarà d'aquí molt pocs minuts. El Virulai sonarà d'aquí molt pocs minuts, perquè aquest és un acte molt breu, força breu, perquè després, a la una aproximadament, a Lleó 14, el papa se n'anirà a fer un... No sé com serà aquest dinar. Serà molt frugal, m'imagino.

0: He pensat, ai, ai, ai, que ens passarà el mateix que li va passar l'any 1982 a Joan Pau II, quan va arribar aquí, això era un vendaval, una tempesta i una boira i una negror. Després ho explicarem, per cert.
1: Sí.
0: Però és que és l'únic precedent que hi ha d'un viatge apostòlic papal a Montserrat. Va ser el 7 de novembre del 1982 i Joan Pau II discurs enmig d'un...
1: Sembla que estem...
0: Lleó 14...
1: Espera, que no t'escoltàvem, Robert.
0: Dic que no ha estat així per Lleó 14, que s'ha trobat un temps plàcid aquí a Montserrat. No sé si després de tornada a la capital catalana es tornarà a trobar amb els núvols. Veurem què passa aquesta tarda.
1: Escolta, Robert, com ha estat el control de seguretat? Perquè s'està parlant molt, no?, de que és una de les visites amb més controls de seguretat pel que a la... Ja sospira el Robert. Pel que fa a la premsa, com a mínim, no? Com us han revisat? Quins requisits heu hagut de complir?
0: En realitat no ha estat res diferent que un control aeroportuari. Però primer, no estic acostumat a anar als aeroports. Segon, no estic acostumat a que tot pot pitar. Llavors, primer portava un paquet de caramels a la butxaca, m'ha dit, los caramelos, por favor. Després no he recordat que portava una clau en una butxaqueta petita, l'he hagut de treure, he tornat a passar. Llavors no recordava que no m'havia tret el cinturó, he tornat a passar, i així 5 vegades. Fins que m'ho he tret tot, gairebé. I seguia pitant, m'ha dit l'agent del Cuerpo Nacional de Policía, m'ha dit, ¿lleva usted prótesis? I dic, no. De moment, no.
1: Ja sabem el que estava pitant, no?
0: No. És que s'ha fet un magnetisme amb l'arc aquell de seguretat i no parava de pitar, perquè quan m'he allunyat 5 metres ja no pitava. Li dic, ve, como no le he mentido, no llevo prótesis.
1: Algun piercing, potser, que et pitava, o no sé.
0: Això pot ser.
1: Pot ser.
0: Però, escolta'm, aquí, a més, saps que m'agrada molt que aquests esdeveniments periodístics, on coincidim molts companys, em permeten veure persones que només veig en aquests saraus.
1: Ah, mira.
0: Excompanys d'aquesta casa, altres companys d'altres mitjans, que és interessant veure'ls.
1: Escolta, també hem vist que...
0: Aquí hi ha un periodista, aquí a la sala potser n'hi ha més, però al costat en tinc un d'Alemanya, que està descobrint Montserrat, el Virolà i tot plegat.
1: Està flipant, clar. I tu li estàs fent de guia, no?
0: Una miqueta, Cicerone.
1: Escolta, hem vist que des de primeríssima hora del matí ja hi havia fidels a Montserrat. A les 9 del matí ja estaven situant-se. Hi ha molta gent allà dalt?
0: Hi ha molta gent.
1: Dins i fora.
0: La plaça està plena. Mira, abans pensava, dic, com ho definiria això si m'ho preguntessin? Com estava la plaça? Abarrotar. Està plena de gent perquè hi ha hagut un moment que jo he preguntat aquí un company també de la premsa escrita, li he dit, escolta'm, totes aquelles cadires buides que hi ha allà, no serà que absències.
1: No,
0: és que s'han aixecat per anar a veure el pontífex de prop. I després han tornat al seu lloc i hi ha gairebé tota, potser hi ha un lloc o dos, però no poden pujar ara les persones perquè hi ha la carretera tallada. Per tant, que no s'aventurin a pujar perquè no es pot venir a Montserrat ara mateix. De fet, nosaltres ara mateix no ens podem moure d'aquesta sala de premsa fins que el pontífex no hagi abandonat aquesta part del monestir.
1: A quina hora s'espera que surti de Montserrat?
0: Cap a quarts de dues.
1: Després d'aquest àpat.
0: Sí, l'àpat és a la una. M'imagino que menjaran tranquil·lament. Hi ha un parlament a les... previst d'aquí a 15 minuts aproximadament, que és quan sortirà al balcó i es dirigirà a tota aquesta gent que l'ha esperat durant tantes hores, i després venerarà la imatge de la Mare de Déu, de la Moreneta, i beneirà tots els fidels que estan aquí, i després ja se n'anirà a aquest dinar amb els monjos del monestir, que serà una cosa privada, i amb els escolans. Alerta, que potser li torna a cantar el Virolà i allà tot dinant.
1: Home, doncs seria un molt bon tema per amenitzar aquest dinar. Estava pensant que, deies, per aquest periodista company d'Alemanya, està al·lucinant aquí a Montserrat.
0: Vols que li pregunti alguna cosa? Vols que te'l porti?
1: No cal deixar-lo tranquil, pobre, que deu estar fent la seva feina.
0: Està concentrat ara mateix.
1: No, estava pensant això, que si ell està flipant, el papa també deu estar flipant, perquè estar a Montserrat és un lloc sagrat i per ell de ser una experiència. Tot i que ell pot voltar per tot arreu, per tot el món, però tenir davant la Moreneta, per molt que siguis el papa, deu impactar també.
0: I per ell aquest lloc també és molt especial, perquè se sent molt unit a Montserrat, no només perquè un dels seus predecessors ha estat aquí i perquè significa molt aquest monestir. Expliquen aquí des del monestir que com a com a agustí i havent estat superior d'aquest gran ordre religiós durant més d'una dècada, comparteix la sintonia amb la vida monàstica, la regla de Sant Benet i la

0: vida en comunitat. Així doncs, diu que com a superior d'aquesta ordre dels Agustins, hi ha constància que va fer un retir espiritual a Montserrat, Robert Prevost, i que ell després va acabar sent pontífex fa un any, i ara el torna a portar aquí aquesta cita que té amb el nostre país.
1: Doncs un moment especial pel Sant Pare. Robert Calvo, qualsevol cosa que ens hagis d'explicar, si passa alguna cosa inesperada, doncs tornem a connectar amb tu, però si no, gaudeix d'aquest moment que, bueno, no deixa de ser important.
0: Només una curiositat.
1: Digues.
0: Robert Prevost, que es diu Lleó 14, la seva relació amb Montserrat va encara més enllà, perquè l'últim pontífex que havia escollit el seu mateix nom, que va ser Lleó XIII, sí, va ser el pontífex que va declarar la Mare de Déu de Montserrat patrona dels catalans.
1: Doncs mira, quina unió més maca entre lleons. Robert
0: Papa
1: Calvo,
0: León, te queremos un montón.
1: Moltíssimes gràcies. A tu sí que t'estimem molt. Que vagi molt bé, Robert. Fins ara. Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia, també en aquest programa, però sobretot al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Aquests dies estem observant la visita del Papa Lleó XIV des de molts punts de vista. Aquest dilluns hem glossat la seva figura de la mà del periodista especialitzat en religió Jordi Pacheco, però avui volem trencar amb la tònica i escoltar una dona. Aquest segment de la població que està tan oblidat per la Cúria Vaticana i pels alts estaments de l'Església.
7: Sí, és que hi ha qui es pregunta, podria passar que algun dia, llunyà potser, acabem tenint una màxima representant de l'Església al Vaticà? Qui sap, Míriam, potser la història ens sorprendrà. Avui volem analitzar el paper de la dona, de les dones, en aquesta organització que sovint no permet que es trenquin les cotilles.
1: En parlem amb la Míriam Díez-Bosch, que és diplomada en teologia i llicenciada en Ciències de la Comunicació i en Estudis Eclesiàstics. Míriam, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
1: La Míriam, a més doctora en Ciències Socials per la Pontifícia Universitat Georgiana di Roma. Per tant, es coneix molt bé el terreny. Així que, Míriam, la primera pregunta que et faig, què passa a Roma, que tots són sotanes?
8: Moltes sotanes. N'hem de perdre l'esperança. Jo crec que sí que algun dia podríem veure una màxima autoritat que fos una dona. Per què no? Per què no? No s'han de posar límits a la providència. Ara bé, és una institució que fa més de 2.000 anys que està dominada per una visió molt masculina. El que ara s'ha d'anar trencant és que en la presa de decisions, perquè la presència de la dona hi és a l'Església. Mm-hmm. Sí, les dones hi són a l'Església. Sí. El que passa és que no prenen decisions, no estan en els llocs on està allà el bacallà. I aquí és on s'ha d'anar treballant. Jo crec que aquest papa ens pot donar alguna sorpresa positiva.
1: Mira. Mm-hmm.
7: Míriam, més enllà de la qüestió de gènere, el papa fa aquests dies diferents actes, tant a Madrid com els que està fent a Barcelona, alguns amb gestos cap a col·lectius més desafavorits i altres més relacionats amb la classe política. Quina lectura hem de fer del fet que hagi anat a la Casa de la Sobirania Popular?
8: Jo crec que ha sigut un molt incisiu per dir, escolteu, l'Església no fa ingerències, però l'Església té una paraula a dir. Té una paraula a dir amb el que passa al món, és un interlocutor vàlid, vosaltres m'heu convidat, jo vinc. És a dir, tampoc s'ha personat en un lloc on no l'havien cridat. Per tant, té un discurs sobre aspectes socials, té un discurs molt fort pel que fa a la migració. És un papa que no és de mitges tintes. Sembla una persona molt educada, una persona amb un to molt afable, però que és molt contundent i ho ha deixat clar en els seus missatges aquests dies.
1: Clar, ho dèiem perquè ell no vol fer política, però en realitat la fa perquè tot és política en aquesta vida. I ens deia el Jordi Pacheco aquest dilluns que a ell no li toca entrar en el terreny polític, però que en realitat sí que fa diplomàcia. Quines diferències hi ha entre la diplomàcia vaticana i la diplomàcia clàssica dels estats?
8: La política, començant per la visió que té el papa Lleó, és la forma més alta de caritat. I la caritat és l'amor, per tant,

0: tant, l'amor, la convivència entre les persones, per ell, és el centre del seu discurs. Tota l'estona està dient, sigueu humans, tingueu en compte l'altre, preneu decisions correctes, no sigueu corruptes, treballeu pel bé comú. Per tant, incideix en la política. El que no fa és una política d'un color o d'un altre, d'una samarreta o d'un altre, però la política com aquella acció pel bé comú, evidentment que hi és. La diplomàcia vaticana el que fa és teixir ponts, no? Pontífex, aquest nom tan bonic per dir papa, vol dir constructor de ponts. Per tant, el que fan és construir ponts amb les nacions, amb els individus, amb les entitats, amb les persones, amb tothom. I aquesta diplomàcia vaticana funciona molt bè, perquè és un poder tou, no? El soft power, que diem.
1: Amb tot, aquesta visita del Papa també ha aixecat polseguera per l'aparició d'alguns col·lectius que denuncien que s'ha desplegat un gran dispositiu, també amb molts diners, per atendre aquest representant en un estat aconfessional.
0: Sí, evidentment és un estat aconfessional, però quan ve una figura d'aquesta envergadura, doncs la seguretat, per exemple, que la seguretat està vinculada a despesa, de sèrie, també s'hauria de posar el focus en quins beneficis podrà reportar a tota aquesta visita en la societat. Ara bé, sí, és incòmode, hem vist que hi ha doncs, veïns de la Sagrada Família doncs, amb carrers tallats, hem vist persones que han vist la seva mobilitat reduïda, i evidentment també hi ha molta gent que no està contenta amb aquesta vinguda, i està bé que la gent pugui discrepar i pugui dir la seva. Estem en una societat, com tu dius, aconfessional, però també en una societat democràtica i plural, en què tothom pot expressar la seva opinió. I si hi ha gent que no li agrada la visita, doncs tenen tot el dret, com algunes petites manifestacions que hi ha hagut, que han dit, jo no t'espero, o no me'n recordo l'eslògan.
2: Sí,
0: no?
2: És així.
0: I està bé que la gent es pugui expressar. Aquesta vinguda no és una imposició.
2: Parlaves ara que també s'ha de mirar quins beneficis deixarà aquesta visita del Papa, i aquesta és la pregunta que et faig. Fins a quin punt una visita papal pot influir en l'agenda política interna d'un país o del continent que visita?
0: Bé, la influència es declina de moltíssimes maneres, però certament des de la qüestió més bàsica dels petits comerciants, per exemple, o els hotels, és obvi que una visita d'aquesta envergadura, només a Barcelona han vingut 2.000 periodistes. Doncs ja estan, en algun lloc han d'estar, s'han d'allotjar. Jo crec que aquesta visita no s'ha de mesurar només per aquest impacte econòmic que hi és, sinó per aquest impacte també moral, o sigui, o ètic, si volem dir-li, no? De dir, és un líder que ens està dient coses, és un líder molt nou, és un líder en pràctiques, quasi podríem dir, no? Porta un any. Però molt més contundent, molt més escoltat, molt més valorat i amb més legitimació que molts altres grans presidents o líders mundials que el seu discurs no cala, i en canvi en aquí arriba. I mireu la cobertura mediàtica que està tenint, tant pública com privada. És bastant impressionant.
1: Míriam, una de les preguntes que ens fem aquests dies és qui ha acabat organitzant tot aquest desplegament. Suposo que tot això ve del Vaticà, però deu implicar moltes persones, no? Però t'ho pregunto perquè no sé si hi ha algun cap pensant que porti la davantera en aquest sentit al Vaticà.
0: N'hi ha molts. Evidentment, si us hi fixeu, sempre hi ha al seu costat, en el Papa Mòbil i a tot arreu, la figura de l'organitzador dels viatges papals, que també els havia organitzat els darrers del Papa Francesc, però és que no hi ha una sola persona. És que aquí estem parlant de seguretat, estem parlant de comunicació, estem parlant de policia, estem parlant de quantitat de persones organitzatives a Madrid, a Canàries, a Catalunya, a la Santa Seu, han vingut a veure a Barcelona tres vegades mínim abans. O sigui, hi ha moltíssima gent implicada.
2: Clar, i anem al que ens interessa a nosaltres com a periodistes. Com es construeix mediàticament una visita del Papa? No sé si hi ha una estratègia narrativa clara, que entenc que és així.
0: No, el que es fa és tenir un discurs, un domini, perdó, dels discursos molt clar, és a dir, en aquestes 20 intervencions a l'estat espanyol, saber molt bé que els discursos estaran arrelats, que portaran referències al país, és a dir, no, aquí no hi ha uns discursos prefabricats vaticans que fas allò FU i baixa el discurs, no, o sigui, s'han de coure també en col·laboració amb les autoritats locals, i això és l'interessant també, no? I mediàticament el que és molt interessant és veure de quina manera es centrarà en allò que vol ser el missatge i, per tant, en aquest aspecte més social, més artístic i més d'incidència pública i política, si volem, d'aquest viatge a l'Estat espanyol.
1: Està clar que tot el que fa el Papa té un impacte, però avui en dia quin impacte real tenen aquestes visites en societats cada cop més secularitzades?
0: Deixen petjada. Hi ha moltes tesis doctorals sobre les visites del Papa com a fenomen de masses, comparades, per exemple, amb grans concerts o amb esdeveniments esportius. Deixen petjada, no deixen de ser també una picada, o sigui, una manera d'afecte cap al país. És a dir, pensem que nosaltres som la quarta visita d'aquest Papa, que podria haver anat a molts altres llocs del món, a tots. És a dir, podria no haver triat venir, no? Llavors, també és una deferència cap a una terra, cap a una cultura, i penseu que hi està dedicant moltíssims dies. Moltíssims dies.
2: I a més, aquí a Barcelona veien un dia molt especial, com és el dia d'avui, amb aquesta inauguració de la Torre de Jesucrist, amb els 100 anys de la mort d'en Gaudí. Entenc que això tampoc és casual, no?
0: No, això ha sigut el centre de la visita. És a dir, ell en el seu cor hi portava Canàries. Però en la seva agenda i a la geopolítica sabia que el 10 de juny ell havia de ser a Barcelona per en Gaudí. I ell ho sabia. I està content de ser aquí. I és el que... És el moment, és la fita, no? El culmen d'aquesta visita, que no és un tema només artístic, perquè s'ha centrat molt la visita a la Sagrada Família, com aquesta catedral, no? Aquesta Bíblia de pedra, aquesta única catedral construïda a Europa, aquesta basílica menor espectacular, i això està molt bé, però un dia la Sagrada Família s'acabarà i els turistes seguiran venint. I, per tant, tots els recursos que la Sagrada Família tingui aniran per obra social, que és el que volia Gaudí. I aquest aspecte vincular l'art amb aquest impacte social que ha de tenir en els més vulnerables és el que també s'ha de treballar des de la ciutat, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, per fer-ho entendre, que no és només un monument. I, a més, en Gaudí volia fer un monument no pels catòlics, que això és molt interessant, volia fer una eglésia perquè hi anessin els no catòlics, i ho ha aconseguit, fixa't amb els japonesos, estan encantats.
1: I tant, no paren de fer fotos, el clic-clic de la càmera no para. Ja que parlem de la Sagrada Família, Míriam, des del Vaticà se li dona la importància, suposo que a nivell religiós, o la dimensió que li donem aquí?
0: A veure, per ells, evidentment, ara dèiem que era una basílica, en tenen moltes en el seu catàleg de basíliques, però la importància en l'Europa actual, perquè fixeu-vos que el Papa també aquests dies està parlant d'Europa, és a dir, ho deixa anar, la parauleta, si féssim una anàlisi textual, Europa surt, que s'estigui construint una eglésia i, per tant, un temple en l'Europa actual, amb tantes divisions, amb tanta secularització, se li dona molta importància. I des de Roma hauríeu de veure la quantitat de revistes, d'especials, de documentals que s'estan dedicant a gaudir a la Sagrada Família. O sigui, hi ha fervor. Sí, totalment.
2: Tornem a aquesta visita del Papa, Míriam. Pot ajudar a reconnectar l'Església amb sectors allunyats? Per exemple, ho diem perquè sembla que els joves estarien reenganxant a la fe, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, es parla molt d'aquesta primavera catòlica. No és només aquí. Jo he estat ara uns mesos a França i ho he vist també, França, que està molt secularitzada, també a Anglaterra. Hi ha un anhel de sentit i un retorn no clericalitzat, és a dir, no hi ha aquell anticlericalisme que hi havia potser fa una dècada o dues. Els joves no estan marcats, és a dir, no són ni religiosos ni antireligiosos, simplement no tenen aquesta dimensió. I l'estan començant a descobrir. I això és molt interessant.
1: I quin missatge pot ser més rellevant per als joves en una visita així?
0: Ells volen ser escoltats, però també volen escoltar algun líder moral que els hi doni orientació i els hi doni indicacions. Els joves, ara veiem, no?, que alguns deien que no volen anar a classe si no troben que és una experiència rellevant, doncs tampoc volen anar a una eglésia per sentir un sermó que no sigui rellevant o que no els hi toqui o que no tingui sentit per la seva vida. Per tant, aquí s'ha de ser molt, molt imaginatiu, molt creatiu, però també s'ha de ser molt humil. Jo crec que en aquest sentit estem parlant d'espiritualitat i de religió i s'ha de deixar molt d'espai a qui fa les coses i no són només els mossens o les esglésies o les músiques emocionants.
2: Per últim, Míriam, parlem de la figura d'aquest Papa. Quins canvis que són evidents ja en Lleó XIV caldria que no s'apartessin del camí d'aquest pontificat?
0: A mi m'agradaria parlar de les víctimes dels abusos, perquè crec que està sent...

0: molt clar. Està sent molt clar. Va estar a la seu de la conferència episcopal, va parlar, per tant, en els bisbes, que a cada diòcesi són els màxims responsables del seu territori, de la diòcesi, i els hi va dir que aquesta ferida segueix oberta, que aquí s'ha d'acompanyar les víctimes, s'ha de reparar, s'ha de prevenir i, sobretot, s'ha de tirar endavant amb una cultura de la cura. I aquí és un aspecte que em sembla transcendent d'aquest papa, que no pararà. Ho dirà de manera afable, perquè no té un estil agressiu de dir les coses, ho sap dir tot molt bé, però serà incisiu i per ell és una xacra, una vergonya, i ell no vol liderar una església on s'hagin amagat i on es segueixin produint abusos de tot tipus, sexual, però també de consciència, de poder, del que sigui.
1: Amb tot, algunes associacions de víctimes sí que s'han queixat de que s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. No sé si aquí potser hauria d'haver acceptat reunir-se amb algunes víctimes doncs, més mediàtiques o que hagin denunciat més contundentment els fets.
0: Jo aquí sí que apel·laria a la prudència del papa en pràctica. Es porta un any. Porta un any i encara no està decidint ell la seva agenda. Recordem l'altre papa que al final obviava les agendes que li feien, agafava el telèfon, trucava qui volia i feia el que volia. Deixem-li una mica de temps, deixem-li marge.
1: Doncs li deixarem marge aquest papa en pràctiques que deies. Míriam Díez-Bosch, moltíssimes gràcies de veritat per ser avui amb nosaltres en aquest programa especial que estem fent sobre la visita del papa aquí a Barcelona.
0: Perfecte, a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, què tal? Com esteu?
1: Vinga, repassem informació esportiva enmig de tota aquesta visita del Papa. 2-3 en victòria en les seccions del Barça.
3: Sí, comencem per les victòries. La de bàsquet, per exemple, va apallissar el Tenerife de 33 punts, 167 al Palau Blaugrana. Era el primer partit de les semifinals del playoff pel títol de la Lliga Endesa. Va ser un partit excel·lent de l'equip de Xavi Pascual, molt brillant en totes les facetes, en el qual va destacar per sobre la resta Darío Brizuela en un total de 18 punts. El Barça, doncs, domina la sèrie per una victòria 0. El tècnic de Gavà no pot estar més satisfet.
4: Jo crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. Sens dubte hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració el dijous.
3: El segon partit demà mateix, al Palau Blaugrana. Avui li toca el torn a les 6 a Joventut, s'estrenen la sèrie davant el València Bàsquet. El partit començarà a les 8 al Roig Arena. Escoltem l'entrenador Dani Miret, que veu possible arribar a la final.
5: Per què no? Està clar que si hem arribat a semifinals no és per casualitat. Tenim un equip que en aquests moments està preparat, està amb molta confiança i podem respondre a aquest gran repte i en tenim moltes ganes.
3: Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. També victòria del Barça de futbol sala, en el seu cas una victòria important perquè el classifica directament per la final del playoff pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Va guanyar a la pista d'Inter Movistar, al pavelló Jorge Garbajosa, per 5-6, un partit èpic, espectacular, que es va resoldre la pròrroga. Era la semifinal, era el segon partit de les semifinals. Doncs dos gols de Martel en el temps extra van decantar la balança en favor del Barça, un triomf que a més té doble premi perquè també significa la classificació directa dels blaugranes per la propera edició de la Champions. La final serà contra el guanyador de l'eliminatòria entre Palma Futsal i Pozo Múrcia. Tots dos equips juguen avui a les 8 a Son Moix, el segon partit de la sèrie. Recordem que dominen 1-0 els murcians. I la derrota d'aquestes seccions del Barça, doncs, per la d'hoquei patins, que va perdre contra l'Igualada 1-2 a Blanes. Era el cinquè definitiu partit de la semifinal de l'hoquei i els igualadins, atenció, jugaran la final per primera vegada després de 22 anys. Ho faran contra el Liceu de la Corunya.
1: Escolta, Victòria, al final el Barça anunciarà Florentino.
3: Es veu que sí. Almenys això és el que va dir ahir Rafa Juste en una reunió amb el Senat del Barça. De fet, va explicar que el Departament Jurídic ja té preparades les accions legals contra Florentino Pérez després que aquest acusés l'entitat blaugrana de comprar àrbitres. Juste es va dirigir directament cap al propi Pérez.
6: El nostre Departament Jurídic ja té investides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Però ens trobarem als jutjats, perquè, escolti, el nom de Barça no toca ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. Ja ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança, que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar.
3: Falta el que no estamos tan mal. Encara en futbol, el Benfica ha anunciat que el Madrid ja ha pagat la clàusula de rescisió de 15 milions d'euros de José Mourinho, arribarà en breu a Madrid i signarà pel club blanc, i serà presentat un Madrid que va presentar una oferta a l'Atlètic de Madrid de 150 milions d'euros, la que va prometre Florentino Pérez durant la campanya electoral, però el club matalassé la va rebutjar. Dos apunts més, la selecció espanyola femenina va golejar una 6 a Islàndia, a Reykjavik, per tant es classifica directament pel Mundial 2027, que jugarà al Brasil. Del Barça van marcar moltes jugadores, Salma Parayuelo, Claudia Pina, Aitana Bonmatí i Vicky López, que en va fer dos. L'altre gol, Edna Imade. I per últim, l'Almeria, primer equip classificat per la final de la promoció d'ascens a primera, va guanyar 3-2 al Castelló al Juegos del Mediterrani, el partit de tornada de la primera semifinal. Avui a les 9 jugarà el de la segona. Màlaga, Les Palmes, a la Rosaleda, amb avantatge d'1-0 pels andalusos, aconseguit a l'estadi de Gran Canària.
1: Víctor, vol saber com està vivint la nostra audiència aquesta visita al Papa?
3: M'interessa molt, perquè m'interessa molt.
1: Vinga, va, escoltem-ho.
7: Bon dia, nois. Bon dia. Jo, afortunadament, no m'ha afectat lo que la visita del Papa, a Déu gràcies. He pogut fer la vida tranquil·lament.
3: Com ha de ser?
7: Em bellugo per les zones més conflictives, amb la qual, pues, com si no hagués vingut per mi.
3: Igual.
7: Perquè no m'he enterat. Que tingueu un bon dia, nois.
3: Estic d'acord, estic d'acord. Mira, jo he deixat, avui he deixat a la meva filla a la Universitat Autònoma perquè ha fet la selectivitat. Impressionant, no hi ha trànsit, o sigui, he anat superràpid, he trigat...
1: Bueno, perquè és l'altre...
3: Bueno, però després he hagut de venir a Barcelona, després, clar, de Barcelona, i no m'he trobat, de la C58 de la perfecta, la ronda, impressionant, o sigui... Que vingui el Papa cada setmana, tu. Totus tus, eh? Ja no es diu això, no? Totus tus, no sé. Jo quan dèiem... Ja està, ja em fas fora.
1: Sí, bueno, no, vine després, com
3: no,
1: vulguis.
3: No, jo...
1: Víctor Lozano, fins demà.
3: És que la segunda te la cobro.
1: Nosaltres tornem de seguida a la cita.
8: És la 1 a mediodia en Canàries.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes. Una vez finalizado el rezo del Rosario en la abadía de Montserrat, el Papa ha tomado la palabra para dirigirse a los fieles en un discurso en el que ha intercalado el catalán con el castellano y en el que no ha hecho referencia a los casos de abusos reconocidos por la propia abadía. En Montserrat está Rubén Calvo.
10: Del único niño que ha hablado es del niño Jesús, que ha dicho que hay que contemplar a la Virgen, a la Mare de Déu de Montserrat, con ese niño indefenso reposando en sus faldas. Ahí es donde está el sentido de todo, y dice que es el amor de los unos a los otros. No hace referencia a ese asunto espinoso después de haber recorrido la Plaza de Santa María aquí en la puerta de la Basílica de Montserrat, de la cual volverá a salir ahora dentro de un momento cuando se dirija a todos los fieles y les bendiga después de este recibimiento multitudinario en este acto que es ya el precedente de los dos últimos que le quedan aquí en Cataluña. El siguiente con la comunidad de los agustinos, el que concluirá esta visita a España en la Sagrada Familia esta tarde.
8: La Fiscalía General ha recibido ya el oficio en el que el juez Pedraz reclama la información de todas las reuniones de Leire Díez y otros miembros de la trama con miembros de la institución. Fuentes fiscales confirman a Onda Cero que la respuesta será rápida y que cualquier encuentro que pudiera haberse producido entraría dentro de la normalidad de Vallamazares.
11: Recibido ya, sí, el oficio del juez Pedraz, la Fiscalía General ya recaba la información que le solicita el magistrado de la Audiencia Nacional, fecha, hora y asistentes de todos los encuentros que haya podido mantener en la sede de la institución cuando la dirigía García Ortiz, tanto Leire Díez como los abogados Teijelo y Oliver, incluso el letrado de Villarejo. Fuentes fiscales confirman a Onda Cero que la respuesta de la Fiscalía será rápida y, en todo caso, enmarcan cualquier visita en la normalidad, sin entrar de momento al detalle de dos supuestas reuniones de las que informa el diario.es de La Fontanera y Teijelo con Diego Villafañe, quien fuera mano derecha del fiscal general.
8: En Madrid, las comunidades autónomas han hecho frente común y se han plantado ante la ministra en la reunión interterritorial de Sanidad. Exigen a Mónica García que negocie con los médicos una salida a la huelga. Insisten en que la respuesta a sus demandas tiene que ser a nivel nacional. Belén Gómez del Pino.
12: Esa pelea por las competencias es la que está centrando la disputa en la reunión que consejeros y ministra mantienen desde hace ya dos horas y es la que ha llevado a todas las comunidades autónomas a unirse por primera vez y plantar cara al ministerio por un problema, aseguraba el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, que ha actuado como portavoz que ha creado la ministra.
13: problemas generados por un Ministerio de Sanidad que no ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente responsabilidad y competencia suya. La ministra se ha quedado sola. No cuenta con el apoyo de los profesionales, no cuenta con el apoyo de los sindicatos y no nos tiene a las comunidades autónomas.
12: El conflicto por el marco regulatorio

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 10 de juny, dia en què el Consell d'Administració de GESAT Tortosa, Gestió Sanitària i Assistencial de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l'Ebre, ha rebutjat el nomenament del candidat a la gerència que havia quedat en primera posició en la selecció. Es tracta del regidor de Reus d'Esquerra Republicana, Òscar Subirats, que és historiador i ha presidit diversos organismes sanitaris de Reus, també de Sagesa, del qual l'Hospital de Jesús es va desvincular després de prop de 20 anys. Així tot, des de Junts per Tortosa han remarcat que Subirats no acredita 3 anys d'experiència en gestió sanitària, com marcaven les bases del concurs, perquè no ha tingut funcions executives en aquest àmbit. Junts, a més, denuncia un procés de selecció irregular. Recordem que es dona el cas que Òscar Subirats, fins fa poc regidor per al grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Reus, va abandonar les seves funcions com a regidor per poder entrar a aquest càrrec de gerent. Veurem com queda la situació després de que el Consell d'Administració de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre hagi rebutjat aquest nomenament del candidat a la gerència. També us expliquem que els pressupostos de la Generalitat del 2026 destinaran prop de 75 milions d'euros a les Terres de l'Ebre, més de la meitat per hospitals i carreteres, un increment del 32% respecte als darrers comptes del 2023 i la partida d'inversions més alta dels darrers 15 anys. Les assignacions més importants per l'ampliació de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta, 19 milions d'euros, i l'Hospital de Móra d'Ebre, 4 milions d'euros. També pels trams 2+1 de la C-12 entre Amposta i Vinallop, amb 5 milions d'euros. El delegat del govern a Terres de l'Ebre és Joan Castor Gonell.
2: Tots sabem que es necessita una gran inversió per a millorar les nostres infraestructures.

0: infraestructures i també per a millorar els nostres serveis públics, quan parlem de serveis públics de salut, d'educació i també de drets socials. I també voldria destacar com a pilar fonamental línia política del govern de la Generalitat els temes d'habitatge. Per tant, aquests pressupostos també van molt enfocats, tal com dia, en la participació d'aquests partits polítics a fer possible la millora, la solució, no?, d'aquest gran problema que tenim a Catalunya i a Terres de l'Ebre pel que fa a l'habitatge.
1: I també us expliquem que una proveïdora de la cooperativa de l'Aldea, acusada de falsedat en document mercantil, ha declarat que la seva empresa de serveis informàtics va inflar per sobre del valor real els pressupostos i les factures per serveis prestats a l'entitat. Ho va fer per indicació, assegura, de l'exgerent i principal acusat en el cas, Daniel Ferrer. Ha començat el judici a l'Audiència de Tarragona, ha començat la vista oral per la fallida de l'entitat amb la declaració de l'acusada i de familiars de Ferrer com a testimonis. El tribunal ha acordat estimar la petició de sobreseïment dels fets presentada en les qüestions prèvies per dos proveïdors acusats també d'inflar artificialment factures. També ha rebutjat les al·legacions de la defensa d'Àlex Llaren. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Noelia García.
2: Bona tarda. Avui dimecres baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 26 graus al Vendrell, 28 a Tarragona i a Gandesa i 31 graus a Reus i a Tortosa. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat. Demà dijous temperatures amb pocs canvis. Màximes de 31 graus a Tortosa, 30 a Gandesa, 29 graus a Reus, 27 a Tarragona i 26 graus al Vendrell. Continuarem amb temps estable i serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. Durant el matí bufarà vent moderat, especialment a la meitat sud. Les temperatures mínimes marcaran 16 graus a Tarragona i 13 a Gandesa. És una informació d'EMET.

0: Vinga, anem fins a l'Ametlla de Mar. Anem cap a la Cala, on del 12 al 14 de juny tindrà lloc la segona edició de l'Ametlla Film Fest, festival de curtmetratges. Aquesta hora saludem el pare de la criatura, director també de l'Ametlla Film Fest, que és el Felip Soriano. Felip, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos veu.
0: Perquè aquesta és la segona edició. Ara m'expliques una mica com es presenta alguns dels curtmetratges i sobretot també activitats paral·leles que feu. Però abans, dona'm una mica de context. Què és el que us va portar l'any passat a fer un festival de curtmetratges a l'Ametlla?
1: Bueno, la veritat és que va ser, sincerament, que ho mirem en perspectiva, una mica locura. No, realment no sabíem on ens estàvem posant, no? Naix de... Bueno, jo vaig estudiar cinema a Barcelona, llavors m'he dedicat durant molts anys al cinema i és la meva passió. Llavors, una vegada, bueno, per dificultats, no? Al final Barcelona és una ciutat molt cara i que ens expulsa una mica, llavors vaig tenir que tornar al poble. Llavors vaig veure que la necessitat, no? Que al final aquí a les Terres de l'Ebre sí que tenim bastanta cultura, però crec que faltava algo com, bueno, faltava un, per això que es creés un festival. I més que res, estem com molt esparcits, no? Una vegada han fet el festival, han vist que hi ha molt de talent, hi ha directors per les Terres de l'Ebre, se roda moltíssim, i llavors vam decidir, ostres, si es roda tant a les Terres de l'Ebre i a l'Ametlla de Mar, perquè no fer un festival i donar veu, no? I perquè siguéssim una miqueta desapareguts, no? Mm-hmm. Llavors, pues, crec que lo interessant d'este festival era posicionar-nos i descentralitzar el cinema, que normalment està sempre enfocat als grans ciutats.
0: Un grup de joves, doncs, més o menys de la teva quinta, sou els que vau dir, doncs, escolta, vinga, ens posem i ho tirem endavant. I al darrere, organitzant i dirigint, estàs tu i la Judit Molina.
1: Exacte, correcte, la Judit, bueno, és una companya que ens coneixem des de la vida, perquè hem anat a escola des que tenim 0 anys, des de la guarderia, i ella sempre ha estat vinculada molt amb els meus projectes, sempre m'ha donat molt de suport, li encanta la cultura, i quan li vaig proposar no va dubtar a unir-se i a ajudar-se, i sincerament, gràcies a la seva ajuda,

0: és el projecte surt endavant, però al final és totalment autogestionat, sí que tenim algunes aportacions i algunes ajudes, però depèn de nosaltres, no? I això jo crec que també és una dificultat, però també ens fa molta il·lusió i fa que, com que tot depèn de nosaltres, ens tiréssim endavant amb molta il·lusió.
1: Ja des del primer moment, amb la idea clara de que fos un festival de curtmetratges?
0: Sí, perquè al final, per a mi el curtmetratge, bueno, clar, jo he sigut estudiant, llavors he tingut molt de carinyo al curtmetratge i per mi és super complicat fer un bon curtmetratge. Llavors, per mi, una pel·lícula costa, no? Però bueno, tens més pressupost, llavors pots fer més coses, i un curtmetratge per mi és el repte que tu un cineasta, no? I és com comencem. I llavors ho tenia claríssim des d'un primer moment, donar visibilitat als meus companys, però al final som companys, estem al mateix nivell, i ja que tinc l'oportunitat, no, de dirigir un festival, pues, ja que tinc aquesta oportunitat, pues, vull potenciar, no, els cineastes emergents i donar-li veu, perquè crec que una cosa molt important que fem al festival és que després de cada passe tots els creadors tenen l'oportunitat de parlar, no només els directors, si han convidat l'equip tant tècnic com artístic.
1: Molt bé. Bé, normalment es posa sempre el focus amb el director, que hi ha una feinada al darrere d'una obra, sigui curtmetratge, llargmetratge, documental, on hi ha un equip tècnic, doncs això, ja sigui fotografia, és que no te l'acabes. Sí, sí.
0: Sí.
1: Són 20 curtmetratges els que participaran a la secció oficial enguany, 300 sí. obres inscrites, d'aquestes 300 vosaltres heu filtrat aquests 20 curts, no?
0: Sí.
1: Temàtica, hi ha algun leitmotiv o no? El curtmetratge no, i ja està.
0: Al final, com que som un festival que, bueno, a poc a poc hem d'anar creant, no, la nostra essència, no, i hem de tindre com una personalitat que encara no la tenim definida com a tal, que tampoc ens volem tancar, eh? Al final, els curtmetratges són de temàtica lliure, no hi ha tant documentals. De fet, cal destacar que ja tenim un documental molt bonic que va sobre la Dana, que està molt ben fet. Tenim comèdia, drama, llavors ens agrada una mica, pues, que hi ha, pues, aquesta diversitat, no? Ens agrada molt. I que després les taules rodones, pues, també, pues, parlin de diferents punts, de diferents temàtiques.
1: Els autors majoritàriament de Terres de l'Ebre, província de Tarragona, més enllà?
0: Correcte, sí. Hi ha molts... O sigui, ens ha sorprès, no? Que som objectius, eh? Fem la selecció per First Home i després passa un jurat, que són els que decideixen quins són els guanyadors. El que ens sobta molt és que estem rebent moltes propostes, i hi ha alguns que no arriben a ser seleccionats, però que són moltes propostes que roden o íntegrament a l'Ametlla de Mar, Terres de l'Ebre, província de Tarragona, o gran part se roda aquí. Mm. Llavors això ens sorprèn molt, no? I també és una manera de que tenim més ganes de consolidar aquest festival, ja que se roda tant, pues, ostres, hi ha un interès cinematogràfic molt gran detrás, i jo crec que cada vegada s'està rodant més. Llavors, això també és interessant, que la gent que roda aquí, no, ens expliqui per què han decidit rodar amb aquest paisatge i què els inspira les Terres de l'Ebre i a nivell, bon, cinematogràfic, no?
1: Per què creus que es dona això? Aquesta localització especialment a la zona de Terres de l'Ebre, pel paisatge, per la gent?
0: Jo crec que a nivell de paisatge tenim coses molt boniques. Llavors, també és veritat que quan estem acostumats, no, quan ets estudiant, rodes molt a Barcelona i al final ja ho tens bastant vist, no? Perquè tothom roda a lo fàcil. I aquí, clar, tens una qualitat i a nivell de fotografia es nota moltíssim, no? I crec que ja se pot potenciar moltes històries. I tens... No et molestes tant, no? Jo crec, com que tens espais més oberts, el mar també inspira molt als cineastes, que són molt intensets tots. Inspira molt el mar. Mm. Llavors crec que, clar, a nivell territorial us crida molt que la gent vingui aquí. També tenim el Delta de l'Ebre, sí. Roda moltíssim.
1: Sí, sí, clar, és que tens ingredients per fer un molt bon plat. A banda dels curtmetratges a competició, dels premis del jurat, dels premis del públic, el públic també pot votar i, bueno, i fer sentir la seva veu.
0: Sí, sí.
1: Què organitzeu, és a dir, d'activitats paral·leles i de més?
0: Bueno, aquest any tenim, bueno, per començar cal destacar que aquest any hem doblat la programació, que això ja és molt important, i de fet hem deixat coses fora, perquè a última hora ens arribaven propostes, però clar, nosaltres, al final el festival comporta moltes coses, no? I és bastant complicat que tot tinga capiguda, però bueno, no passa res, ara ja m'he finit per anys i llavors, pues, si no és aquest any, serà el pròxim. Aquest any cal destacar que tenim una secció especial, que són

0: Bueno, del mar, o sea, la Mònica Cambra, que és la padrina d'aquesta segona edició, vindrà a presentar Mares Ocultes, que és un curtmetratge que, bueno, documental, que es va fer aquí a la Mella de Mar amb els nostres mariners. Llavors és molt important, jo crec, no?, donar aquesta visibilitat, i llavors el mar al final és la nostra essència. També tenim el Cinc Forela, que és molt important també, perquè ja que també es roda, és una travessia que es va fer des de la Mella de Mar fins a Cambrils, que es fa cada any, ¿vale? Llavors també és molt interessant que poguéssim presentar aquest tipus de projectes, perquè ens encanta el social i que hi ha això, un rerefons social. També cal destacar que del Cinc Forela el 50% de la recaptació d'aquell passe va destinat a la fundació. Llavors, també és important que no ens agrada com, doncs, que tingui repercussió, no?, també en el nostre festival. I després també tenim un passe que han fet una col·laboració amb la Barcelona Cinema School, en Actors, i també vindran a presentar tres directors que s'han seleccionat i se presentaran els seus projectes finals i també els donarem veu a aquests estudiants, que al final són els futurs del cinema, no?
1: Les projeccions on les feu?
0: Mira, la inauguració la farem a la sala Àgora, que és a Sant Jordi, per Sant Jordi. Llavors vindran els castellers de la Mella de Mar, hi haurà una miqueta de còctel i després hi haurà un DJ. Llavors ho fem com un event, que crec que és important donar la benvinguda per tot l'alt, ja que s'ho mereix el festival. I després de sabre diumenge tenim les projeccions que es fan a la sala CCR de la Mella de Mar, que està al centre.
1: Doncs del 12 al 14 de juny, aquesta segona edició de l'Amella Film Fest, festival que ja va aterrar l'any passat, el 2025, amb molta empenta al darrere, que aquest 2026 es presenta a tope amb la segona edició i que esperem que tingui una llarga vida per davant. Felip Soriano, director del festival, gràcies per atendre'ns a Onda Cero i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, ens veiem al festival.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
1: El proper divendres 19 de juny, la ciutat espacial des del Parsamà, i amb un missatge pels amants de la fotografia, i és que arrenca el concurs L'essència gaudiniana en el Parsamà. Captura formes, llums i naturalesa inspirades en l'univers de Gaudí. Participar és gratis i hi ha premis increïbles. Treu la teva càmera, deixa volar la teva creativitat i forma part de l'any Gaudí al Parsamà. Més informació a parsamà.es.
3: Cosas típicas de un verano con niños.
4: Falta mucho, me puedo tirar al agua ya.
3: Y la más temida.
4: Me aburro, me aburro, me aburro.
3: Con Todo Juguetes se acabó el aburrimiento. Lo tenemos todo para disfrutar del verano. Colchonetas, flotadores, patinetes, bicicletas y todo lo que necesitas para vivir el verano al aire libre con los más pequeños. Equípate para el verano en tu tienda Todo Juguete más cercana o en todojuguete.es.
5: Ven a Todo Juguete y alucina.
6: Pam Pum Petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim Pam Pum Petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
9: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent.

0: Obrim nou capítol d'Històries de Romans. Com és habitual, saludo al profe Joaquín Ruiz d'Arbulo. Joaquín, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo. Molt bon dia a tothom.
0: Tinc dos temes per tractar amb tu. Vols que parlem de la Nina, primer, o vols que parlem de l'exposició del Menat al Tinglado del Port? Que per on arrenquem?
1: Vinga, pues parlem primer de la utilitat de les redes socials respecte a la informació. Vinga, comencem per la Nina.
0: Anem a la Nina. Sabeu que un dels regals, un dels presents que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, al papa Lleó XIV, és una rèplica de la Nina d'Ivori. No sé si estaràs d'acord, Joaquín, una de les joies de la corona del patrimoni, una de les joies de la corona del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Llavors, home, la veritat és que la història està ben trobada perquè és el vincle entre Tarragona i Roma i és el vincle també amb els primers cristians. Perquè anem a explicar una mica la història i anem a donar context de què és el que hi ha al darrere de la Nina d'Ivori, Joaquín.
1: Bé, jo, el primer de tot, ara com m'has comentat i t'he dit que això és la utilitat de les redes socials, és que jo aquesta notícia no la sabia. I ahir la meva dona, que estava pues, això mirant el telèfon i mirant les xatxes i tal, em diu rient, mira, escolta'm, hi ha un allí, que, o varis ja, que estan protestant perquè diuen que què és això que l'han regalat al papa a la Nina d'Ivori, que la Nina d'Ivori té que estar a Tarragona. És a dir, que, bueno, estem ja en una fase de que qualsevol diu el que li dona per el que li passa pel nas, i bueno, s'havien pensat que l'estaven donant la peça original.
0: Que l'original li donaven, clar, no, que, no és el cas.
1: Que hi ha ganes ja de liar-lo tot. Però bueno, dit això, bé, és un regalet primer que, a veure, es tracta d'un objecte petit, és una joguina d'Ivori, són unes petites muñeques mòbils, que mouen els braços i les cames, d'un alt nivell econòmic, perquè són d'Ivori, no són unes peces fetes de fusta o de peces normals per la gent, i que va aparèixer en una tumba infantil d'una nena a la necròpolis paleocristiana de Tarragona. Clar, tenim que pensar, recordar, que a Tarragona és el lloc on van ser executats al segle III, el Sants Fructuoso, Guriologi, això va provocar que una vegada van ser sepultats al cementiri dels cristians, Tarragona es convertís a partir del segle IV i sobretot al segle V i VI en un gran centre, diguem, de culte relacionat amb el lloc de sepultura d'aquests sants, perquè la gent el que feia, els primers cristians, eren, les agradava molt anar a buscar, anar a enterrar-se a prop dels sants, pensant que d'aquesta forma també teníem d'alguna forma quasi consolidat el camí cap al cel. Dit això, clar, va sorgir una enorme necròpolis amb més de 1.300 tombes excavades, que va excavar Monsenyor Serra Vilaró als anys 30, i això també recorda unes paraules que també un dels aconteixements de la visita del papa deia el Banderas, l'actor, que en el seu discurs recordava que l'Església ha sigut en la història de l'humanitat, de tota l'humanitat, la principal, diguem, font de formació de grans obres d'art. Sí, relacionats amb el culte. I això, bueno, això és així, això no tenim més que recórrer sobretot a Europa, no?, per recórrer el món per ser conscients d'això. I en aquest sentit, en l'acròpolis paleocristiana, doncs tenim les primeres evidències de lo que diem el primer art cristià. Són, per exemple, sarcòfags, en el qual la gent que ja tenia un poder econòmic s'enterrava, però que estan decorats amb primeres imatges, doncs, de motius de tipus cristià, Jesús com el bon pastor, els profetes, cicles també, recordem també el mausoleu de Sencelles, també tenim aquí dos elements que són patrimoni mundial. Un, la necròpolis paleocristiana, que està reconeguda com un dels monuments romans reconeguts patrimoni mundial, i després el mausoleu de Sencelles també, amb tota la cúpula decorada amb mosaics amb motius de resurrecció. És a dir, són evidències, repeteixo, no de la gent normal en aquest cas, que tant al papa li agrada l'agrada recordar, crec que en aquests moments està visitant Cambrians, o qual és una, jo crec que és un gest que li honra, a ell i a l'Església, recordar aquest paper que normalment no se li té tant en compte, es preocupen més de los fastos i dels boatos que no d'aquest paper social, però també tenim que valorar el com a la nostra història el component cristià, malgrat ara siguem o no siguem catòlics, cristians, o tinguem les idees que tinguem, no podem deixar d'assumir la petjada fonamental a nivell cultural que té tota aquesta tradició cristiana en el que som nosaltres ara. I bé, jo crec que aquest gest de la sí. petita Nina Ivori, crec que és un gest molt, en aquest sentit, molt, podríem dir, molt simpàtic, però també molt simbòlic.
0: Era habitual, entenc, enterrar, no sé si només els nens o també els adults, amb objectes que durant la vida havien gaudit, doncs en el cas d'aquesta nena que va morir, doncs amb la nina amb la que ella jugava.
1: Sí, perquè pensa que bueno, això són, com diria jo, són constants a la història de la humanitat. Per exemple, a l'època ja tardana, als romans no les agradava ja fer grans mausoleus com havien fet a la, pues, segles abans, per evitar precisament el saqueig de les tombes, que era un dels grans problemes, perquè clar, si la tomba se saquejava, diguem que t'estaven traient els elements amb els quals tu tenies que estar visquent a l'altra vida. I llavors va canviar aquesta filosofia de fer grans mausoleus, grans elements decoratius, per fer uns elements més íntims. Per exemple, el sarcòfag no és més que fer pues, el taüt en lloc que fos de fusta, fer-lo amb un sarcòfag en preu, però aquest sarcòfag ja no es veia, sinó que quedava allí ocult a l'enterrament. Bé, en altres cases també es podia veure, depèn del nivell. Els sarcòfags dels emperadors, aquests sí que estaven fets per poder ser visualitzats. Recordem que Napoleó, per exemple, està enterrat allí a París en una imitació del segle XIX d'un sarcòfag de pòrfit romà de grans dimensions. Però bé, com de pic, la gent normal s'enterrava amb els seus objectes, a vegades també som una petita una petita lucerna, una lampa d'oli per això, amb la simbologia d'il·luminar el camí cap a l'altra vida, o bé aquests objectes quotidians, potser algun objecte, un anell, unes arracades, objectes molt íntims, o en el cas de nens, pues això, petites joguines de les que qualsevol pare, al que se li mort un fill, voldria que aquest nen, diguem, aquest objecte que formava part de les seves alegries l'acompanyés a l'altra vida.
0: Deia a l'inici, no sé si per tu, és així, una de les joies de la corona del catàleg del museu.
1: Sí, bé, és una peça... Bé, mira, jo recordo fa molts anys ja que jo era professor a Lleida i vaig anar amb els alumnes a visitar el Centre de Restauració de Sant Cugat, és el gran centre, el centre central que té de restauració d'objectes mobles la Generalitat de Catalunya. Tot el que estaven fent la visita i estaven ensenyant, i una de les restauradores estava treballant a la taula i jo li dic que bueno, que soc professor, que era professor a Lleida, però que era de Tarragona. I diu, és de Tarragona, mira, pues miri, en aquella tauleta d'allà veurà algo a veure si reconeix el que és. I jo vaig a la taula i veig unes laminetes, una cantó de l'altra, com unes laminetes, no sé com dir-lo, com explicar-te, com un formatge que està així partit, una lamineta una costa de l'altra, i li dius, ei, això què és? I em diu, somrient, mira, això és la nena d'Ivori. Bueno, total, que estaven restaurant la nena d'Ivori, i tot el marfil s'havia, no sé com, només surt la paula en castellà, s'havia escapçat, l'havien... Sí. S'havia laminat i llavors veig a la meva nina d'Ivori jo acollonit transformada en una sèrie de làmines una al cantó de l'altra, que bé, aquesta és la feina dels restauradors, que després, pues, bueno, molta paciència, el que van anar fent, primer, pues, bueno, lo van desmuntar tot i després lo van tornar a unir, pues, utilitzant ja materials ja d'uns pegaments especials que no afecten a l'Ivori, etc. Però bueno, quan vaig veure això vaig dir, ai Déu meu, ja està, ja l'hem perdut per sempre, i no, la peça ara l'està quan la veus altra vegada no pots ni detectar aquesta laminació. Per fer-lo tens que agafar una lupa i mirar-la molt a prop. Sí. És a dir, totes les obres d'art que nosaltres veiem als museus tenim que pensar que darrere hi ha aquesta feina meravellosa dels conservadors restauradors, que són els que se cuiden, com el seu nom de la seva professió indica, no només de que es puguin entendre i de sinó sobretot que es conservin, que la filosofia és que puguin

0: diguem, està eternament sense ser afectats per això, per la climatologia, per les humitats o senzillament per el pas del temps.
1: I vinculat a aquesta notícia, doncs està l'altra, que et comentava a l'inici, que l'exposició del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que ha estat des del 2018 al tinglado número 4 del Moll de Costa,

0: el nou Museu Arqueològic de Tàrraco obri les seves portes. Llavors, hi ha una programació especial del 23 al 28 de juny, que inclou jornades de portes obertes, activitats dirigides a públic general, a públic familiar, bueno, l'oportunitat d'acomiadar-se d'un espai que ens ha servit com a pla B i que ha funcionat força bé, Joaquín.
1: Doncs sí, com passa el temps, eh? És que ara lo estaves dient, 2018 ja, jo ja havia perdut fins, fins la data, i recordo que ho van comentar amb tu, que deia, oh, bueno, però això ara està tancat, però això serà molt dur, i quan durarà? I dèiem, no, és bé que 2 o 3 anys, i de mare de Déu, senyor. Però bé, tot arriba a la vida, i ha sigut una feina molt lenta a l'inici, perquè estem parlant, recordem, sempre ho estem dient, d'un museu que és un museu propietat de l'Estat espanyol, amb la gestió traslladada a la Generalitat de Catalunya. I tots sabem que en els últims 20 anys pues, les relacions entre l'Estat i la Generalitat o entre Espanya i Catalunya han sigut, com a mínim, diguem, complexes. Ara estem en un moment dolç, podem dir també, amb els governs socialistes, pues, els ministres de Cultura han estat favorables a Catalunya. Comencem perquè el ministre de Cultura era català, que va ser Miquel Iceta. Jo crec que en aquesta fase de Iceta com ministre de Cultura va començar un nou període de, diguem, de que l'Estat assumís les seves inversions a Catalunya, perquè aquest era el problema. El problema fonamental era que l'Estat no invertia en Catalunya perquè, diguem, que no perquè volia més reconeixement de la seva inversió. I les pareixia des de Madrid que Catalunya no valorava aquestes inversions. En canvi, tot això ara, en els últims anys, ha canviat i bé, i gràcies a això, doncs projectes que comptaven amb pressupostos, però que no terminaven de desenvolupar-se en aquesta maquinària extremadament complexa que és l'Estat, bueno, pues han pogut anar fent. I gràcies a això, bé, pues les obres a l'edifici, tot això recordem que va començar perquè l'edifici del Museu de Plaça del Rei és un edifici dels anys 60, d'una qualitat, diguem, arquitectònica, tècnica, d'enginyeria pues, molt baixa, tenia problemes pues, de temps de cobertura, accés a minusvàlid, tema d'ascensors, hi havia un munt de problemes que soluciona i això va justificar el seu tancament. Tota aquesta fase de renovació s'ha fet i llavors s'ha aprofitat també per un altre tema important, per renovar tot el discurs de com es presenten les peces. Clar, les peces estaven presentades tal com es feia als anys 60, que era pues, agafar-les, ficar-les allí a les parets, una peça important se li ficava en un nínxol o se li ficava encastada en un dels murs, tots els elements, per exemple, arquitectònics, de la sala de l'escultura, i allí va quedar. Ara s'ha aprofitat, el qual és també una feina important, que han fet els companys del museu i després altres diguem, companys que sigut contractats per fer aquesta feina, adaptar la nova presentació de les nostres obres d'art pues, a les noves tecnologies. Ara ja sabem que els temes d'il·luminació, les pantalles digitals, hi ha un munt de possibilitats que fan que aquestes peces, a part de la seva importància intrínseca o de la seva bellesa, pues, bé, si estan presentades en la il·luminació més convenient o amb el recolzament, sigui digital o sigui escrit, però amb un recolzament, em refereixo que l'important no és només veure les peces, sinó també poder-les entendre, i per això necessitem una mínima explicació. Bé, tot això jo crec que serà la gran sorpresa del retrobament, el nostre retrobament amb les peces del Museu Arqueològic i sobretot amb peces meravelloses que encara no han sigut mai vistes. Estic pensant en aquest moment en un sostre de cassetons aparegut a la Vila dels Munts, del qual se va fer una feina de restauració ingent i que encara estava allí als magatzems del Museu Arqueològic, Museu Nacional Arqueològic, esperant el seu moment. Bé, pues, veure tot això serà, jo crec, bueno, pues per tots els tarragonins el retrobar-nos altra vegada amb peces que semblaven que coneixíem i que ara les veurem d'una nova forma, amb això que dèiem ara, una nova mirada gràcies a aquestes noves presentacions. Això és una notícia molt i molt bona. Deixem darrere una fase que, bueno, que l'hem tingut que passar de restauració inevitable per tornar a gaudir del que és, recordem-ho, el segon gran museu de món antic de tota la península ibèrica, de tota Espanya, si el volem dir així, deixem el cantó Portugal, que és un país diferent, són els dos grans museus, el Museu Nacional d'Arte Romano de Mérida i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
0: M'estaven ensenyant ara, després te la passo, una fotografia, doncs això, el 2018, on apareixes tu, apareix

0: Mònica Borrell, la llavors directora del MENAT, i jo mateix fent un programa especial justament des del Tinglado número 4.
1: Ja veus, mare de Déu, senyor, 7 anys ja, eh? Ai.
0: Sí.
1: Que duro se fa això. Bueno, escolta, no, jo crec que, contestant també a lo que comentaves, va ser també, crec jo, un bon encert, en aquest cas de l'equip anterior, era quan era director Francesc Tarrats i Pilar Sada, conservadora en cap, el poder fer aquesta, diguem, exposició provisional al Tinglado. El Tinglado ha sigut un espai molt ampli en el qual, pues, bueno, varen tindre l'habilitat de fer una... Varen adequar amb un espai expositiu que es recorria amb certa comoditat i on es varen traslladar com a mínim una selecció, pues, de les peces més simbòliques o més importants, per dir-ho d'alguna forma, pues, escultures, mosaics, peces de bronze, làpides romanes, i de forma que durant aquests anys, bueno, com a mínim no hem estat absolutament abandonats, sinó que aquest espai ha sigut un espai que està també en un lloc agradable, perquè els Tinglados del Port és un lloc de passejada habitual per tots nosaltres, si anem a prendre alguna cosa al Serrallo, o senzillament per prendre el sol i veure aquests vaixells, aquesta gent tan rica que deixa els seus grans vaixells, sí, aquí al nostre port. Al cantó, també, en front, a l'altre costat del carrer, està el Museu del Port, el Museu d'Autoritat Portuària, que és també un museu reacondicionat de nou, que per qui no le conegui, jo les animo a visitar-lo, perquè està tot fet de nou i està fet també amb molt de carinyo i amb molta sensibilitat. Té tot el que és la vida del mar, tant a nivell del port industrial, del tràfic dels vaixells, com la vida dels mariners, la vida del serrallo, la vida de com s'organitza el món en tota la pesca i també dels nostres orígens, de la navegació, del port mitjaval de Tarragona. És un altre espai expositiu molt interessant. I bé, i durant aquests anys, pues, hem tingut els dos espais, un al cantó de l'altre, con lo qual, de cara, pues, al turisme, o de cara als visitants, o jo quan anava amb els meus estudiants, els col·legis, pues, era també còmodo.
0: Sí.
1: Bé, ara ja tota aquesta fase la deixem a darrere i el museu torna al seu espai natural, a la plaça del Rei, que això jo crec que serà, pues, bueno, és molt, una molt, molt bona notícia.
0: Bueno, mireu, si teniu algun tipus d'interès en acomiadar-vos d'aquesta exposició, d'aquesta, bueno, mostra del Museu Arqueològic de Tàrraco i del que ha estat durant aquests 8 anys el Tinglado número 4, del 23 al 28 de juny, diverses activitats i jornades de portes obertes, entreu a la web del MENAT i allí ho trobareu absolutament tot el que s'organitza. Joaquín, ho deixem aquí, si et sembla. Dimecres vinent més. Una abraçada.
1: Molt bé, continuem. Una abraçada molt forta per tothom.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: obrim el nostre balcó a la mar. Saludem, com és habitual, cada dos dimecres a la Mercè Toldrà. Mercè, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Sabem que al llarg d'aquesta temporada ens estàs portant per diferents indrets del litoral mediterrani. No només català, correcte, sinó que hem anat més enllà. Avui em portes fins a les costes del Garraf.
1: Correcte.
0: Per parlar de l'espai far.
1: L'espai far. Ens n'anem en un espai que és un far i que té diferents àmbits de museu, però el nom és Espai Far, però ja ens ho explicaran el que podem trobar. Ja saps que a mi els fars m'agraden molt,
0: sí,
1: i trobar un museu i un far junt, doncs encara...
0: Ja és un luxe. I per això hem convidat a la Blanca Girever, que és la responsable de l'Espai Far a Vilanova i la Geltrú. Blanca, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: A veure, situa'ns en aquest far museu que ens explicava la Mercè, que és el que hi trobem.
2: Molt bé, doncs això, com deia la Mercè, l'Espai Far està, bueno, com comentava, està situat en el recinte del far de Sant Cristòfol, de Vilanova i la Geltrú, però és un recinte que té diferents espais, d'aquí aquest nom, no?, d'Espai Far. Té un museu del mar, que està ubicat a l'antiga casa del faroner, i que és un museu dedicat a la vida marinera, a les tradicions, a la transformació del barri de mar de Vilanova i la Geltrú. Un altre espai, que és el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués, que és una col·lecció de curiositats del mar que van anar recopilant al llarg de la seva vida el senyor Roig Toqués i que el tenia a casa seva i que vam traslladar en aquest espai. I després un altre espai, un espai que és l'espai Víctor Rojas, que és un espai on hi ha un bot de salvament, el bot de salvament Víctor Rojas, que també forma part d'aquesta col·lecció del Museu del Mar. I a més hi ha el jardí, o sigui que hi ha tot aquest conjunt d'elements.
1: Que a més, Blanca, això de poder gaudir dintre d'un far, de la casa del faroner, generalment els faroners vivien al mateix far, vull dir, el mateix edifici del far. I aquí vosaltres teniu dues construccions, una que és el far i l'altra on hi ha la casa, no?
2: Sí, perdona, no t'he sentit, disculpa, molt bé, però bueno, crec que sí que en conjunt sé el que em vols dir. Sí, o sigui, hi ha la casa del faroner pròpiament,
1: correcte,
2: que és museu,
1: correcte,
2: i després hi ha
1: l'edifici del far.
2: La farola, és a dir, sí, el que és l'edifici del far, que està adossat al museu, o sigui, l'edifici del faroner està adossat, i per tant és tot aquest conjunt, nosaltres diríem la casa del faroner, perquè, de fet, aquest edifici, que és la casa del faroner, que és el 1865, tenia primer un far a la part superior, un far que tenia un abast relativament curt. I després, el 1905, ja es va construir aquesta nova farola, que aleshores ja està adossada al propi edifici.
1: És que generalment és una sola construcció, vull dir, per això el fet de que hi hagi doncs construccions no era tan habitual, però estàs parlant d'aquest canvi d'evolució d'un far a l'altre.
2: Exacte.
1: I llavors quan parlaves del bot de cadenes, del bot salvavides, ara m'ha traït el subconscient. el bot salvavides el teniu en un espai, però que el teniu que la gent el pot veure des del jardí, és a dir, no cal entrar dintre al museu directament.
2: Exacte. Sí, com que nosaltres som un equipament municipal, aleshores el jardí és d'accés lliure i aquest bot de salvament està en un recinte que sí que està, té una paret de vidre, diguéssim, però que és d'accés lliure. Per tant, no cal treure entrada per veure aquest bot. És a dir, tu pots entrar al jardí de l'Espai Far, passejar, veure els edificis, veure el bot de salvament, veure les vistes de la platja del Far des de la barana de l'espai, i després, si vols entrar a algun dels dos museus, o el de Curiositats Marineres o el del Museu del Mar, doncs aquí sí que has de treure entrada.
1: Molt bé, molt bé. Llavors, les col·leccions que teniu bueno, estan vinculades amb aquests diferents espais, però també teniu un apartat didàctic per a les escoles, no?
2: Sí. A veure, nosaltres tenim el nostre dossier, diguéssim, d'activitats, no? El nostre projecte educatiu, que inclou 11 activitats diferents per diferents nivells, que són des de activitats del propi museu, visitant els espais del museu i fent tallers allà, o desplaçar-te al port, per exemple, que el tenim al costat, i poder visitar el port i la subhasta del peix, o bé fer un itinerari façana marítima. O sigui, hi ha diferents activitats que
1: pels diferents nivells educatius.
2: Bueno, doncs una casa ubanyem totes les diferents embarcacions que hi ha als dos museus i després ensenyem com es construeix bueno, un vaixell, no? Els nens fan una seva construcció pròpia d'un vaixell. Hi ha una altra per nens, no? per infantil, que és la col·lecció del Museu de Curiositats Marineres explicades amb unes titelles, o, per exemple, hi ha altres activitats doncs, com una plataforma pesquera que tenim, no? Com una catifa de plataforma pesquera on anem col·locant els diferents tipus de peixos que es pesquen a les diferents profunditats. Mm-hmm. Bueno, intentem que sigui força participatiu.
1: Explicar diferents conceptes a la mar, però també teniu una activitat que feu, que ja no és, aquesta no és amb nens, que té que veure amb la col·lecció, que és aquesta de memòria oral, que és un objecte, una història. Explica'ns una mica.
2: Sí, aquesta és l'activitat, o bueno, és un dels projectes del museu que més ens agraden, perquè a més és una mica l'essència, no, de la nostra col·lecció, que es diu, com bé comentes, un objecte, una història, i és un projecte de memòria oral. Consisteix en... A veure, és un àmbit dins del museu, d'acord? Que és una paret on hi ha 10 vitrines, 10, bueno, 10 espais, on s'exposen cadascuna d'elles un objecte. I al centre d'aquest mòdul, el que hi ha és una pantalla on la gent pot clicar i... perquè veu allà doncs, aquests objectes representats sobre la pantalla i diu, doncs jo vull saber alguna cosa sobre el pallet o sobre aquesta eina de mestre d'aixa o sobre el bufador de benzina. Clica sobre la pantalla i automàticament apareix una persona que és una persona que ha estat vinculada d'alguna manera en aquest objecte, que ens explica com funcionava, ens explica també a què es dedica aquesta persona, no? Fa una introducció i explica doncs, que és una persona normalment del barri de Mar, perquè evidentment són la gent que han fet servir aquests objectes, i aleshores doncs, va explicant, van manipulant l'objecte i va explicant-lo. Són unes entrevistes que són molt llargues quan les fem, però després el que la gent veu són càpsules audiovisuals de 2-3 minuts i que a més estan subtitulades en català, en castellà i en anglès, i que després es pengem al YouTube, perquè, clar, cada 2 anys aquests 10 objectes i, per tant, aquestes 10 entrevistes canvien.
1: O sigui, tot feu, material... canvieu els objectes de la col·lecció, aneu anant canviant l'exposició permanent per tal de que cada vegada que feu una entrevista poseu aquest objecte protagonista o aquests objectes protagonistes al llarg de 2 anys.
2: És la manera també de canviar una mica aquesta exposició permanent i anar rotant, sí que és poc, amb 10 objectes només, però bueno, són 10 objectes que els documentem, que clar, que aquestes persones ens expliquen moltes coses i són objectes dels que no sabíem res i que en aquell moment queden totalment pues, documentats i explicats i per què servien, no? I doncs això, aleshores aquestes entrevistes, a mesura que les anem canviant, van quedant en el nostre repositori de YouTube. De manera que, bueno, fins ara portem unes 36 entrevistes, perquè, bueno, hi ha hagut algun any entre la pandèmia i altres èpoques que no s'ha pogut fer, perquè és un projecte costós, també és cert, però tenim 36 entrevistes,
1: però, bueno, ja
2: i ara... Sí, està molt bé. Ara estem preparant ja les del 2027, 10 entrevistes més, i a més, ara també, bueno, segurament tenim una subvenció per poder fer un projecte editorial d'aquestes entrevistes que tenim fins ara.
1: Ah, molt bé.
2: De manera que ho farem en format llibre.
1: Està en una edició.
2: Sí.
1: I abans d'aquest projecte, ara a l'estiu, teniu activitats previstes? La Llum de Mar, és correcte?
2: Sí, bueno, sí. Llum de Mar és un projecte que, a veure, no és ben bé nostre, sinó que és un projecte extern que des de promoció de la ciutat han volgut impulsar i com que l'Espai Far és un espai tan, tan bonic, doncs,
1: i sobretot a l'estiu, les nits d'estiu.
2: Sobretot a l'estiu, exacte, que de fet és com una espècie de mercat a l'aire lliure, d'artesania, amb food trucks, amb música en directe, amb activitats infantils, però també amb tallers vinculats al món de la pesca i al món del nostre museu, no? Que tindrà lloc des del divendres 26 de juny fins al diumenge 2 d'agost. Mm-hmm. Exacte, tots els divendres, dissabtes i diumenges, de 6 de la tarda a 11:30 del vespre.
1: I l'entrada és lliure?
2: L'entrada és lliure, sí. I si tu vols consumir alguna cosa, si vols escoltar música, si vols fer un taller, això, bueno, ja és...
1: Ja cadascú ja va segons el que faci.
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: Exacte. Però, bueno, també tenim activitats més pròpies del museu, com, per exemple, farem una activitat que ja fem altres estius, que és la visita nocturna al museu amb un ron cremat que ens fa un pescador allà mateix, i amb,
1: la costa, estem
2: i amb
1: a la costa.
2: Cantada d'habaneres.
1: Molt clar, bé, molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, i amb cantada d'habaneres.
0: Sí, és que estic mirant fotografies del, del llum de mar i és espectacular. Òbviament el context dona molt, però aquestes llumetes amb les food trucks, els nens allí al fons fent els tallers, la imatge és...
1: És una imatge típica de la Mediterrània en aquesta època.
0: Sí, igual que el rom cremat, igual que les habaneres.
1: És això, tot quadra.
2: Una mica Estrella d'Am, no? Anunci.
0: Això mateix, una mica anunci Estrella. Doncs Blanca Gilibert, que és la responsable de l'espai FAR, espai molt recomanable per visitar a la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú. Blanca, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí una estoneta a Històries de la Mar d'Onda Cero.
2: Gràcies a vosaltres. Fins
1: adéu,
2: aviat.
1: Blanca, ens veiem aviat perquè la Mar de Museus tenim d'aquí pocs dies.
0: Trobada allà, feu?
1: Trobada a l'Espai Far.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé.
1: Sí, serà la nostra anfitriona.
0: Sí. Gràcies, Blanca.
2: Molt bé, adéu. A vosaltres.
0: Mercè, ho deixem aquí, si et sembla?
1: Ho deixem aquí.
0: D'aquí dos dimecres, Sant Joan.
1: Sant Joan.
0: No, hem de respectar les festivitats.
1: Festa gran també a la costa i a tot arreu.
0: Sí, senyora. El següent, 1 de juliol,
1: obrim
0: un nou capítol d'Històries de la Mar.
1: Obrim estiu.

0: Tot i que Madrid es va reunir amb les víctimes dels abusos, avui el Papa ha evitat qualsevol comentari sobre els casos de pederàstia de Montserrat. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Un fet que ha molestat el primer denunciant d'abusos sexuals de l'abadia, Miquel Hurtado, que també li ha recriminat la visita al monestir sense haver parlat abans amb les víctimes.
2: Per mi és molt dolorós veure el nivell de protecció que té el Papa aquí a Montserrat. Quan jo era adolescent i vaig dir que estava sent sexualment abusat, l'abadia no va trucar a la policia. La policia sembla que protegeix les institucions que cometen el crim i no a les víctimes. Això és incomprensible.
1: El portaveu de l'associació Reparació Integral Ja ha anunciat que engega una campanya de recollida de signatures per donar a conèixer el cas i reclamar la reparació de les víctimes.
0: La tapaïda d'agenda del Papa ha arrencat aquest matí a la presó de Brianzú, on s'ha reunit amb una 80ena de presos.
1: Dues d'elles, la Montse i la Josefina, han pogut explicar el seu cas davant la presència del Sant Pare.
3: Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Durante mucho tiempo he intentado creer en Dios y no lo había conseguido. Ahora en la prisión sí que lo he conseguido.
4: Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
1: Aquesta tarda el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí al Cor del Raval i després es passejarà pel centre de Barcelona al Papamòbil fins a la sala de família al colofó de la jornada.
0: Malgrat el fort dispositiu policial que envolta Barcelona, motiu de la visita del Papa aquest matí, han matat d'un tret al cap un home al centre de la ciutat. Ricard, què més en sabem?
1: Doncs que els Mossos d'Esquadra tenen imatges de l'assassí i han posat en marxa un dispositiu per arrestar-lo. És la segona mort violenta en menys d'una setmana, ja que diumenge va ser tirotejat un altre home a la zona franca de Barcelona.
0: I milloren els nivells de contaminació atmosfèrica de Catalunya.
1: Segons les dades de la xarxa de vigilància de la Generalitat, Catalunya es mou dins dels límits legals pel que fa al diòxid de nitrogen i les partícules en suspensió. En canvi, l'ozó troposfèric ha seguit en tendència més desfavorable.
0: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça de bàsquet va apallissar el Tenerife 167 al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa.

El segon duel demà, també al Palau. Avui li toca el torn a les 6 a Joventut, que s'estrena en la sèrie contra el València Bàsquet en el partit que començarà a les 8 al Roig Arena. I el Barça de Futbol Sala s'ha classificat per la final del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió.

0: Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Durant aquesta tarda, cel poc ennuvolat, excepte a la Vall d'Aran. Allà, núvols més abundants i possibles ruixats de forma feble. Demà dijous pujaran les temperatures. Màximes de 26 graus a Barcelona, 27 a Tarragona, 28 graus a Girona i 31 a Lleida. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat, però durant el matí tindrem núvols baixos a la meitat oriental amb possibles precipitacions febles. Les temperatures mínimes seran més baixes, 14 graus a Lleida i 16 a Girona. Pel que fa al vent, destaquem a l'Empordà, tramuntana, amb intensitat moderada i possibles cops forts. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 2:15 de la tarda i 5 minuts. L'Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: L'himne del Virolai que estem sentint i el cant de la Salve han estat el colofó de la pregària del Sant Rosari que ha presidit el papa Lleó XIV al monestir de Montserrat. El pontífex ha venerat la Verge de la Moreneta, protagonista d'un discurs que han seguit milers de persones des de fora del recinte. Des del balcó, el papa també els ha adreçat unes paraules. Ha celebrat que Catalunya sigui una terra d'acollida. Ho està seguint, ho ha seguit el nostre company Robert Calvo. Robert, bona tarda.
1: Hola, Gavi, bona tarda. El d'aquest migdia ha estat un acte molt especial per a Lleó XIV. Durant els seus anys al Perú, concretament a Trujillo, la seva parròquia va ser la de Montserrat. El 2012, mentre viatjava amb el seu secretari per la costa de Barcelona, sent líder dels agustins, va pujar aquí, a la muntanya, a visitar el monestir, on va resar, va fer un tomb i va tornar a marxar. Qui li havia de dir que uns anys després tornaria aquí com a papa de l'Església Catòlica i com a Lleó XIV, que ha entrat a la plaça de Santa Maria, just davant de la basílica, entre la multitud que l'aclamava i l'esperava. Després de saludar els fidels i de no parar de beneir bebès, Lleó XIV ha fet la seva entrada a la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat i a ella li ha dedicat el seu discurs, a la Mare de Déu, a Maria, reina de la pau, a la que demana...
2: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes.
1: Com estem escoltant, el papa ha fet bona part del seu discurs, gairebé tot en català, la mateixa llengua en la qual Jacint Verdaguer va escriure el Virolai, que ha sonat just en acabar l'acte eclesiàstic. Fins aquí la solemnitat que ha donat pas a la joia, a l'alegria d'aquest home que se'n va cofoi del nostre país, on ha vist una fe robusta i una gran humanitat.
3: Toda España llena de este deseo de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de estar unidos a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
1: Feia 44 anys que un papa de l'Església Catòlica, que un vicari de Jesús, no trepitjava aquest monestir. Després de tot plegat, el pontífex dina aquesta hora amb els monjos i amb els integrants de l'escolania més antiga d'Europa.
0: Gràcies, Robert. Molt a prop d'allà, des de Monistrol, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha criticat la visita del papa Lleó XIV al monestir sense reunir-se abans amb les víctimes, Ricard.
4: Des de Montserrat, Hurtado ha lamentat que el pontífex visita el lloc del crim sense parlar amb les víctimes ni reparar el dany i ha recordat que el monjo Andreu Soler va abusar de 12 menors durant 30 anys, segons la Comissió Interna del 2019.
5: Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.

0: Hurtado ha denunciat una campanya de recollida de signatures per reclamar reparació econòmica i simbòlica i proposa instal·lar un monument permanent en homenatge a les víctimes.
1: I abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare ha visitat també la presó de Brianzú, a Sant Esteve de Sesrovires, on ha tingut una reunió amb una vuitantena de reclusos. Ha arribat cap a 3:15 del matí i després d'una rebuda càlida, i és que tants treballadors com interns han celebrat la primera visita del Papa a una presó espanyola. Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En aquesta trobada el Papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. A més, ha recordat que els errors, diu, no determinen la identitat d'una persona i que tothom és digne independentment del seu passat.
3: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Si confiamos en la gracia divina y nos dejamos guiar y transformar por ella, descubrimos cómo en nuestra vida el pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
2: Lleó XIV ha agraït l'acollida amb unes paraules en català i ha elogiat la tasca dels capellans i dels voluntaris de la pastoral penitenciària. L'acte també ha inclòs els testimonis de dues recluses, la Montse i la Josefina, que han explicat com la fe els dona força, pau i transformació personal.
4: He tenido la mejor familia del mundo y sé que les he hecho mucho daño. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. No entendía por qué Dios se lo había llevado. He luchado mucho y me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable. Hoy le pido perdón a Dios por todo. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
5: Esto pasará, Santo Padre. Retomaré mi vida y seguiré unida a Dios. Seguiré dando gracias a Dios.
2: La visita en total ha durat uns 20 minuts i, segons la direcció de Brianzú, ha estat tot un èxit. Diuen que se senten honrats d'haver planificat un acte d'aquestes característiques i asseguren que és el més important que han organitzat mai.
1: I aquesta tarda el Papa reprèn la seva agenda amb una visita a l'església de Sant Agustí, al cor del Raval de Barcelona, un acte de caire social carregat també de simbolisme en què rebrà representants de les entitats que treballen de primera mà amb les persones més vulnerables.
0: El pontífex forma part de l'ordre agustinià i ha volgut tenir aquest gest amb la seva comunitat. Més enllà d'això, però, el significat més profund d'aquesta visita està relacionat amb el barri, marcat per la diversitat cultural, la pobresa i l'exclusió social. Per això, l'acte vol donar reconeixement a les entitats que treballen directament amb els més necessitats, persones amb una situació sociolaboral complicada, reclusos, víctimes d'explotació sexual i drogodependents.
1: I el colofó de la jornada serà la Sagrada Família, on el Papa oficiarà una missa i inaugurarà i beneirà la Torre de Jesucrist del Temple, tot plegat davant 8.000 convidats, entre els quals hi haurà les principals autoritats de l'Estat. N'està pendent el Paco Paniagua. Paco.
6: ¿Qué tal? Saludos. Pues sí, los reyes, el gobierno prácticamente en pleno, con Pedro Sánchez a la cabeza, el presidente Illa y consejeros por parte de la Generalitat. Desde luego, la misa de la Sagrada Familia va a ser, sin duda, el acto con la mayor representación institucional de todo el viaje del Papa, por supuesto también la Corporación Municipal. Tres momentos se van a vivir en esta celebración: la misa que oficiará el pontífice acompañado del cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, y demás cardenales y obispos. Ahí se espera el mensaje central que el Papa quiere transmitir en esta ocasión tan especial para la Sagrada Familia. Segundo escenario, la tumba de Antoni Gaudí, donde el Papa quiere rezar unos minutos y donde esta mañana se realizaba ya una ofrenda floral en homenaje al gran arquitecto en el centenario de su fallecimiento. Y tercer escenario, que va a ser retransmitido a todo el mundo, todas las televisiones, la bendición de la Torre de Jesucristo por parte del Papa y su posterior iluminación hacia el cielo. La Sagrada Familia quedará a ojos del mundo como la iglesia más alta, con lo que dará aún más notoriedad. Ya es de hecho el templo más visitado del mundo después de San Pedro en el Vaticano. Recordemos que en 2010 estuvo aquí el Papa Benedicto XVI y la consagró como Basílica Menor.
1: Gràcies, Paco. Això serà al vespre, però l'entorn de la Sagrada Família ja fa hores que viu una situació inusual. On normalment hi havia turistes, hi hauria turistes, avui hi ha unes tanques que impedeixen acostar-se a la basílica i a la zona on el pontífex accedirà d'aquí a unes hores. A l'exterior del temple hi ha la Nautiel. Anna, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi. Doncs mira, la Sagrada Família presenta des d'aquest matí una imatge particularment tranquil·la, tenint en compte que normalment està envoltada de turistes, que formen aglomeracions, que ja fan fotos, que fan cues. Doncs ara sorprèn veure el seu entorn buit, i és que hi ha, com deies, unes tanques, Gavi, que protegeixen la zona per on passarà el Papa aquesta tarda. De fet, hi ha tot un perímetre, són 9 illes entre el carrer Rosselló, Lepant, València i Sicília, tota aquesta zona que està perimetrada i tancada per aquesta visita de del Pontífex, és una situació que ha obligat a tancar comerços i que ha obligat també a que els veïns de la zona hagin de dur el seu DNI, on indiqui la seva adreça per poder passar en algunes ocasions. I això, hi hem pogut parlar amb algunes veïnes de la zona que diríem que estan a cavall entre la resignació, l'acceptació, i alguna sí que està una miqueta més indignada. Sentim l'Elisenda, la Rosa i la Montse.
8: És normal, tenint en compte que és un cap d'estat, doncs imaginem-se si vingués un altre cap d'estat, què passaria? Jo m'ho prenc des d'aquest punt de vista.
9: Una espantada, una barbaritat. Fa 15 anys, quan va venir l'altre papa, no recordo que hi hagués tant moviment com ara.
10: Si ho té que fer, doncs mira, ha de ser així perquè han de prendre mesures. Vull dir, em pot molestar una mica, però m'aguanto.
7: Una altra realitat és la dels turistes que segurament havien preparat ja aquest viatge a Barcelona abans que es confirmés la visita del papa a la capital catalana i que, per tant, no hi comptàvem amb no poder accedir a la Sagrada Família en el dia d'avui. De fet, hi ha ni alguns que s'han assabentat que hi havia aquesta visita del papa en aterrar o fins i tot en arribar aquí a la Sagrada Família. Hem pogut parlar amb una de les turistes afectades, que és l'Inca, que ve d'Alemanya.
11: No hemos sabido que viene el Papa y entonces ayer llegando en el aeropuerto nos sorpresaba que él está aquí y pues que no podemos ver todo lo que queremos hoy. Es un poco ya triste.
7: Bé, diu que és trist, però demà i demà passat segurament ja la normalitat haurà tornat perquè ja haurà marxat el Sant Pare i per tant ja es podrà tornar a visitar de nou aquest temple. I evidentment una altra realitat que ens hem trobat avui aquí és la de la gent que espera amb ànsia i amb alegria i amb il·lusió la visita del Papa. Hi ha gent que ve de tot arreu, tot i que viu a Barcelona. És el cas, per exemple, de la Griselda, que és de Guatemala, la Margarita, que és de Xile, l'Irma, que és d'Argentina, i també hem pogut parlar amb un matrimoni i d'Alella, que són l'Antonieta i en Joan, i que tindran un gran privilegi, que és viure la visita del Papa Lleó XIV des de dins de la Sagrada Família. Escoltem-los a tots ells.
12: Estamos haciendo un esfuerzo de las 12 del mediodía, ¿verdad? Y esperemos de aquí a las 7 y media, pero aquí estamos presentes.
13: Para tener la oportunidad de venir a ver al Santo Padre, sobre todo que necesito su bendición.
12: La primera vez que voy a ver a un papa, así que la verdad no me lo podía perder, no me lo podía perder. Y vengo a nombre de muchos que quieren venir y hoy por hoy, bueno, no se puede.
14: Hem tingut la sort de conseguir les entrades. I llavors estem molt contents, estarem a dintre. Sí. És un goig, sí. I un privilegi.
15: És un privilegi el poder estar amb el Sant Pare.
7: Bé, doncs, moltes maneres de viure aquesta visita del Papa Lleó XIV, però en qualsevol cas és evident que és un moment històric.
1: Gràcies, Anna Utiel, per aquesta crònica en directe des de l'entorn de la Sagrada Família. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: I mentre Barcelona conviu amb un ampli dispositiu de seguretat preparat per la rebuda del Papa, la ciutat ha viscut aquest matí un nou assassinat a trets a plena llum del dia. Un fet que, per cert, els Mossos d'Esquadra ja han desvinculat de la visita del Sant Pare. Sigui com sigui, ja és el sisè en el que portem d'any, i aquest cop ha estat al carrer Balmes, a tocar de la Diagonal Ricard, al districte Sarrià-Sant Gervasi.
0: Sí, sorprèn sobretot perquè és una zona cèntrica i benestant de Barcelona on s'acostuma a viure amb certa tranquil·litat. De fet, l'escenari del crim és a pocs carrers del Passeig de Gràcia, des d'on avui mateix el Papa Mòbil iniciarà el seu recorregut fins a arribar a la Sagrada Família. Els fets han ocorregut cap a les 10 del matí, quan, segons els testimonis, un home ha disparat dues vegades a un altre que ha quedat estès al terra, just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Tot i que hi ha imatges de seguretat i es veu perfectament la seva cara, els Mossos d'Esquadra encara no han trobat l'autor. En declaracions a BTV, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha vinculat aquest fet amb el crim organitzat internacional i no pas amb les dinàmiques delictives de la ciutat. Per això demana reforçar la presència policial als carrers i endurir les penes pertinents a d'armes i de drogues. Des de l'oposició, Junts i el PP, que exigeixen al govern municipal, com a la Generalitat i també a la Moncloa, que posin tots els seus esforços en acabar amb les bandes criminals que s'han instal·lat a Catalunya.
1: més coses, el sindicat USTEC torna a deixar plantada la consellera d'Educació, Esther Niubó, després d'una jornada de vaga dels docents coincidint amb l'arribada del Papa. Tal com han fet saber el govern, si no es crea un nou espai de negociació, no acudiran a cap reunió.
0: La d'avui era una trobada per intercanviar impressions després que les bases d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS rebutgessin el preacord que van arribar amb Educació. Aquest no es va traduir en una nova jornada de vaga i una mobilització que va col·lapsar la Gran Via de Barcelona durant 2 hores aquest dimarts. De nou, els

0: docents celebraven l'increment salarial d'uns 600 euros mensuals de cara al 2029 que s'ha pactat amb el govern, però els professors insisteixen que el problema no són els sous, sinó que falten mans per atendre la diversitat de les aules i l'increment d'alumnes que s'ha produït els darrers anys. En aquest context, els sindicats, reforçats per uns docents disposats a allargar les protestes als carrers, han fet saber al govern que, si no els envien una nova proposta concreta per reobrir les negociacions, no assistiran a cap trobada que els convoqui el govern.
1: Precisament aquest any hi ha més alumnes que mai examinant-se de la selectivitat. En uns minuts començarà l'última tongada d'exàmens d'aquest segon dia. Cada moment s'està desenvolupant sense cap complicació greu. Joan Valentín, bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Sí, segurament molts alumnes han matinat més del que haurien fet si el papa no hagués fet coincidir la seva visita amb la selectivitat, però no s'ha registrat cap afectació greu en la mobilitat. El primer torn, el de les 9, ha estat per als exàmens d'Història i Història de la Filosofia. A aquesta hora ja han finalitzat els exàmens de temàtica més cultural, que han començat a les 12, com anàlisi musical o dibuix tècnic, així com els de matemàtiques i de llengua i cultura llatines. Breu pausa per dinar i, com deies, a les 3 de la tarda s'hi tornaran a posar els alumnes amb els exàmens de Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa, Literatura Catalana i Tecnologia i Enginyeria.
1: La contaminació atmosfèrica per diòxid de carboni i partícules en suspensió es manté sota control per segon any consecutiu a Catalunya. Segons dades del Departament de Territori, aquests contaminants compleixen amb els límits fixats per la Unió Europea. En canvi, l'ozó troposfèric segueix una tendència desfavorable. Marcos Díaz, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Les emissions de diòxid, el principal causant de l'escalfament global i del canvi climàtic, estan per sota dels 20 mil·ligrams per metre cúbic a bona part de Catalunya, assolint així els estàndards de la Unió Europea per al 2030. El Departament de Territori ho atribueix a la implantació de les zones de baixes emissions, l'aposta per la mobilitat sostenible i el transport públic. També les partícules en suspensió, com la pols, les cendres, les substàncies químiques o els metalls, han assolit l'objectiu i no han superat els 15 mil·ligrams per metre cúbic. L'altra cara de la moneda, però, és l'ozó troposfèric, aquest contaminant que es forma a nivell de terra i és fruit d'una reacció química, ha crescut respecte al 2022. La presència de l'ozó troposfèric abunda especialment a la primavera i l'estiu. Des del Departament de Territori admeten que és difícil controlar-lo perquè està molt condicionat per la meteorologia, especialment per la calor.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: En plan econòmica, us expliquem que la Generalitat i els sindicats segueixen negociant la reducció de la jornada a les 35 hores setmanals per a tots els treballadors públics. Ricard.
0: Sí, volen equiparar-se les condicions dels treballadors estatals i de l'Ajuntament de Barcelona. A Catalunya se'n beneficiarien unes 280.000 persones, segons fons del govern, entre elles les gairebé 15.000 que fan tasques administratives. De fet, són les úniques que tenen fins ara permís per teletreballar i el govern ja ha llançat als sindicats una contraproposta a la reducció de la jornada, un complement voluntari de fins a 200 euros per incentivar la presencialitat. Segons Manuel Fargas Marta, el secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, no acceptaran aquest canvi de moneda i exigeixen més concrecions. Ho ha explicat en declaracions a Onda Cero.
5: Nosotros no decimos ni un no radical ni un sí acrítico. Queremos conocer el contenido real. Porque cuando dicen un cumplimiento general, vale, a todo el mundo, pues no, pero ya me empiezan a decir, no es que determinados puestos no. Dime en qué puestos no. ¿Y por qué? Dime por qué quieres dejar de potenciar el teletrabajo.
0: Segons fons del govern, es tracta d'una de les moltes propostes que han fet arribar els sindicats per poder aplicar la reducció de la jornada sense afectar l'atenció a la ciutadania.
1: I es donen per finalitzades les negociacions per l'ERO que vol fer Nissan a Catalunya. Segons la darrera actualització, l'empresa japonesa accedeix a reduir de 211 a 195 els acomiadaments i augmentar les indemnitzacions. Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. 2-3 en victòries ahir per a les seccions del Barça.
6: La de bàsquet va apallissar la Laguna Tenerife de 33 punts, 167, al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Excel·lent partit de l'equip de Xavi Pascual, brillant per sobre la resta d'Ario Brizuela amb 18 punts. El Barça domina la sèrie per una victòria a 0. El tècnic de Gavà no pot estar més satisfet.
7: I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més. L'equip torna a estar bé, tornem a estar tots, podem treballar tots junts i tornem a estar bé com al principi. N'hem fet de bons, recordo que aquí, per exemple, vam guanyar l'Olympiacos, no? Per posar un exemple, no? N'hem fet de molt bons durant la temporada, després hem passat tots els problemes que hem passat i que no ens ha permès aguantar molt, però sí, sens dubte, hem fet un molt bon partit en un inici de play-off de semifinals a casa i que ens ha d'empènyer per tornar a tenir bona concentració els dijous.
6: El segon duel serà demà, també al Palau Blaugrana. Avui

0: Anem cap a la Sagrada Família, no se'n parli més, on hi tenim la Lola Sorribas esperant el Papa. Lola, bona tarda, on estàs ara mateix?
1: Bona tarda, Joan. Doncs mira, jo em trobo a la Torre de Maria, mirant cap a l'altar a l'esquerra perquè ens en fem una idea. El que més destaca, com sol passar quan t'endinses en aquesta obra mestra d'Antoni Gaudí, són els vitralls que il·luminen de colors tota la basílica gràcies a la llum del dia, una llum que representa la divinitat. I l'altra cosa que crida l'atenció són els centenars de músics que es troben als balcons interiors, com és el nostre, i que acompanyaran amb els seus cants la missa del Sant Pare. Estem parlant d'un temple que el papa Benet XVI va fer basílica i que fa 144 anys de la col·locació de la seva primera pedra, una construcció que tots sabem que, tot i aquesta benedicció històrica que viurem d'aquí una estona, encara ha de continuar. Però parlem d'aquesta torre de Jesucrist que beneirà avui el papa Lleó XIV, perquè Antoni Gaudí va pensar la Sagrada Família com una serralada, com si fos Montserrat. I la torre de Jesús representa la serra més alta, un far per a la ciutat de Barcelona i pel món. Té un cos de 12 nivells de panells de pedra amb una inscripció a l'exterior on s'hi pot llegir en llatí: tu únic sant, tu únic Déu, tu únic altíssim. Estem parlant en total, atenció, de 172 metres i mig d'alçada que avui seran beneïts.
0: Escolta, i del punt clau de l'acte, Lola, el moment més esperat, la benedicció de la Torre de Jesús, saps exactament com es farà? T'han donat els detalls?
1: Doncs sí, mira, cal explicar això perquè un cop acabada l'Eucaristia, el Sant Pare, per preparar-se per aquesta benedicció, el que farà és anar a resar, primer de tot, a la tomba del creador de la Basílica, la tomba d'Antoni Gaudí, després anirà cap a la sacristia, on es canviarà de vestuari, i sortirà cap a la porta del naixement, des d'on farà, des de l'exterior, la benedicció. L'encarregat de l'obra de la Sagrada Família, Jaume Torreguitar, m'explicava ara fa una estona, perquè ens acompanya aquí en aquest balcó de la Torre de Maria, que l'anterior visita papal sí que es va poder fer ús de l'ascensor interior d'una de les torres, però en aquest cas no és possible perquè no funciona aquest ascensor a causa de la construcció de la façana de la Glòria. Per aquest moment tan especial només podran sortir de la basílica el papa amb els cardenals i també les personalitats institucionals, i per acabar els centenars de filigresos que segueixen l'acte al voltant de la basílica podran gaudir d'un festival de llums i de trons. Per tant, l'expectació per viure aquest moment històric és, com us podeu imaginar, màxima.
0: Gràcies, Lola, per aquesta crònica que ha fet des d'un dels punts on més a prop es pot estar d'aquest acte que tindrà lloc en uns minuts a la Sagrada Família. Hi ha uns metres, també al temple, també a la Sagrada Família, i és el nostre company Paco Paniagua, que també espera el papa, com ho fan les personalitats que ja són al temple, a banda de les que l'acompanyen ara mateix. Paco, què tal? Bona tarda.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos viviendo uno de los momentos más emotivos ahora mismo, que es una niña, Valentina, que es invidente y que les ha explicado al Papa y a los Reyes cómo es la Torre de Jesús y cómo es la cruz final. Ha estado con todos los detalles, pasando sus manitas, explicando cómo es cada detalle, las vidrieras, el número 12, el simbolismo, todo. El Papa ha atendido muy atentamente a lo que estaba diciendo la niña, también los Reyes. Al final le ha regalado un rosario, que ella pues es encantada de la vida de que le haya regalado el Papa este rosario. Es una explicación muy minuciosa de cómo es la torre. Hay 5.000 invitados dentro de la Sagrada Familia. 5.000, da idea de lo que estamos hablando. Estamos en un momento quizá el más internacional, de repercusión mundial, de este viaje, la misa y la posterior bendición de la Torre de Jesús, que como sabéis es la más visitada del mundo después de San Pedro del Vaticano. Entre los invitados hay que señalar que está prácticamente todo el gobierno central, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza, que ha venido acompañado de su esposa Begoña Gómez. Por supuesto, han saludado a las autoridades de Cataluña, el presidente de la Generalitat, bueno, autoridades de Barcelona, y todavía ahora mismo los Reyes y el Papa están saludando a los primeros invitados, y dentro de la catedral esas 5.000 personas que van a seguir la misa y después la posterior bendición de la Torre de Jesús.
0: Perfecte, Paco, gracias, fins ara.
2: Hasta luego.
0: I si ens allunyem una mica de l'església, només una mica, als voltants, hi trobem una gentada celebrant la presència del Papa, i amb tots ells hi tenim la nostra companya Anna Util. Anna, bona tarda.
3: Bona tarda, Joan. Doncs mira, nosaltres som aquí ben a prop del temple, però ens hem allunyat una mica perquè, de fet, al voltant del temple hi havia unes tanques col·locades com impedint l'accés de la gent, precisament per protegir doncs aquesta, no només el Papa, sinó també totes les autoritats que a poc han anat arribant al llarg de la tarda a la Sagrada Família. Llavors, nosaltres estem en un punt, al carrer Rosselló, entre Sardenya i Sicília, per on ha passat el Papa mòbil fa no gaire, fa uns uns instants hi ha hagut un esclat d'eufòria entre la gent, ha sigut espectacular. La veritat és que, mira, espectacular justament és un dels adjectius que ha fet servir una dona després, tot just després de veure'l. També un altre ens ha dit que ha sigut impressionant, gent amb els ulls plorosos, no? Molt emocionats d'haver viscut aquest moment, com també estaven molt emocionats els privilegiats, els 8.000 privilegiats que avui seran a dins de la Sagrada Família, alguns a dins del temple...

0: altres de dins del recinte. Diguéssim que n'hi haurà 4.000 persones al temple escoltant la missa, unes altres 4.000 doncs, veient la benedicció dins del recinte de la Sagrada Família, i tots aquests ens els hem trobat aquesta tarda quan hem arribat aquí a la Sagrada Família fent cua per accedir, i hi havia molta emoció. Podem escoltar uns quants, algunes d'aquestes persones amb qui hem parlat.
1: Jo sóc de parròquies de tota la vida i doncs en el Consell Pastoral van dir tenim 10 entrades per cada parròquia, i vaig dir doncs jo m'ofereixo voluntària i aquí estic.
2: I serà una experiència inolvidable la d'estar con el Papa.
3: És una ocasió d'or, no? Poder viure aquest moment de la benedicció de la Creu, el dia del centenari de Gaudí, i amb el Sant Pare, no? Jo com a catòlica que sóc, doncs per mi és un esdeveniment únic, no?
0: Doncs aquesta era l'emoció de les persones que feien cua per accedir. La majoria havien aconseguit les seves entrades gràcies a les seves parròquies, perquè una de les coses que es va preveure quan es va organitzar aquest acte tan especial a la Sagrada Família era que els creients de la ciutat de Barcelona i de ciutats del voltant doncs hi poguessin accedir a través de les seves parròquies.
4: Anna, i també et volia preguntar que de tota aquesta gentada que t'envolta, no sé si t'has trobat algun veí, perquè imagino que serà complicat, per no dir impossible, passar pel mig ara mateix.
0: Sí, la veritat és que a nivell de mobilitat, doncs, com totes les aglomeracions, doncs, ha generat una miqueta de problemes, d'inconvenients per les persones que viuen en aquesta zona de la Sagrada Família. De fet, clar, com que s'han tallat els carrers, de fet hi ha hagut nou illes d'aquí de la zona de la Sagrada Família que han estat amb restriccions al pas, però fins ara, doncs, fins aquesta tarda, els veïns sí que hi podien entrar i sortir ensenyant doncs, o un comprovant dels seu padró, o bé el DNI si deia la seva adreça, no? L'adreça on viuen. Què passa? Que aquesta tarda, quan han començat les aglomeracions i els talls doncs, perquè hi passés el Papa mòbil i perquè després amb un cotxe oficial el Papa acabi accedint a la Sagrada Família, així com també les autoritats, doncs aquí ja s'ha tallat del tot, i sí que hem trobat gent una miqueta molesta, que senten que s'han quedat atrapats enmig d'aquesta aglomeració. És el cas, per exemple, de la Clàudia o del Carles. El sentim.
5: He vist que el carrer Rosselló, aquí al davant, o sigui, passa el Papa, passa pel món carrer. O sigui, els he demanat de creuar, m'han dit que no, o sigui, estava davant de la porta de casa meva, i ara aquí, doncs, tota aquesta gent que viu aquí, un home gran que viu aquí, i no ens estan deixant passar.
6: Això s'ha convertit en un cul de sac, i fa pinta de que m'hauré d'aguantar aquí.
0: Doncs efectivament el que ha acabat passant és això, que la gent que volia passar en aquell moment doncs, s'ha hagut d'esperar sí o sí a que passés el Papa, per més que potser en aquest cas aquestes persones no tinguessin interès en veure'l.
4: Gràcies, Anna, també gràcies a l'Ismael de la Parra, que ha fet possible aquesta connexió amb el seu suport tècnic, també a Roberta Dall, que abans ens l'ha ofert amb el Paco. Gràcies, Anna, que vagi bé.
0: Gràcies, Joan.
4: Doncs ara veiem el Papa Lleó XIV, que està ja dins de la Sagrada Família. El cardenal Omella l'està guiant per tots aquests passadissos, saludant encara a personalitats i guiant-lo cap a la cripta de Gaudí, on mostrarà un reconeixement a l'arquitecte d'aquest temple, i posteriorment començarà aquesta missa tan esperada. I abans d'arribar fins al punt central de l'acte de la visita, el Papa ha passejat en Papa Mòbil pel carrer de Rosselló des del punt que talla amb el Passeig de Gràcia ja fa una estona, però qui l'ha vist sortir és el Ricard Jiménez. Bona tarda, Ricard.
7: Bona tarda, Joan. Concretament a les 6 de la tarda i 48 minuts. Són ni més ni menys que 18 minuts de retard del previst. Com pots imaginar, Joan, l'expectació era total i així celebraven els feligresos el pas del Sant Pare a escassos metres de nosaltres. L'espera ha valgut la pena, ens comentaven molts dels aquí presents que valoraven els micròfons Onda Cero com havien viscut aquests moments instants després de la seva salutació.
8: Mucha alegría me ha dado y lo he visto muy bien.
9: Pues estamos emocionadas porque es un hecho histórico y estamos muy contentas de poder estar cerca de él.
10: Fue emocionante, aunque no lo pude ver, pero...
11: No lo podemos ver muy bien, pero igual estamos contentas que esté aquí.
12: Ha sido muy emocionante, ya pudimos verlo ayer, incluso pasarle a un niño, una niña, o sea que otra vez, increíble.
13: Lo mejor.
14: Una ilusión el verlo.
7: Però abans de la tempesta d'emocions que ha deixat el Sant Pare, respirava certa tranquil·litat i tothom amb qui parlàvem només mostraven senyals d'amor i agraïment cap a Lleó XIV.
15: Te quiero dar un beso, que me dé un abrazo.
16: Primero darle las gracias por todo.
17: Gracias, gracias.
18: Pediría sobre todo salud para mi familia.
19: Que haya más amor, que hay mucho desamor.
7: l'afluència va baixant amb el pas dels minuts.

0: Minuts i de fet, Joan, si no fos perquè les tanques encara tallen la circulació dels carrers i les banderes, i hi ha moltes banderes i molta gent que encara llueixen i estan penjades a moltes esquenes, ningú diria que fa gairebé una hora el Papa passava per aquest encreuament entre Passeig de Gràcia i Rosselló.
1: Emoció palpable a totes les edats, de grans a petits. Gràcies, Ricard. Fins ara.
0: Adéu, bona tarda, Joan.

0: Tot això està passant al voltant de la Sagrada Família i tindrem un ull posat per si hi ha cap novetat rellevant, però hem de repassar la resta del dia del Papa Lleó XIV a Catalunya. El Papa ha fet honor al llarg d'aquesta jornada el lema d'aquest viatge a Espanya, alça la mirada i tanca l'alçat, perquè si aquesta hora mira o està a punt de mirar la Torre de Jesucrist que presideix la Sagrada Família, aquest migdia ha contemplat aquest beneït accident geogràfic que tenim al vell mig de Catalunya, i és que el Lleó XIV ha gaudit de la pujada al monestir de Montserrat i del bany de multituds que ha tingut allà. Els detalls els ha recollit tots in situ un periodista d'aquesta redacció, Robert Calvo. Bona tarda.
1: Hola, Joan, bona tarda. Lleó XIV jugava a casa aquest migdia, al monestir de Montserrat, que, a més, també és abadia. Allà l'abat l'esperava amb moltes ganes. El convidat era tan especial, tant, que feia 44 anys que l'esperaven. 44 anys que cap pontífex trepitjava la muntanya. Ha baixat del papamòbil, que ha rodat només uns metres, i s'ha deixat estimar. Vuit mil persones l'han aclamat. A l'acte de Montserrat hi havia molts fidels, però també un gran nombre de bisbes, de delegacions de l'Església de Catalunya, 800 alumnes d'escoles religioses i la comunitat monàstica d'allà de Montserrat, formada per 50 monjos benedictins que viuen aquí. Ah, i els escolanets. Li hem cantat el Virolai, allà, a la Basílica, tot i que, mentre s'ha resat el rosari, el pontífex ha hagut de descobrir i d'escoltar altres dures realitats.
2: Santo Padre, soy religiosa adoratriz y camino al lado de las mujeres que han sido víctimas de la trata de personas. Un camino compartido que se hace acogida, encuentro y liberación.
1: Bé, en qualsevol cas, Lleó XIV s'ha encomanat a la Mare de Déu, aquesta que, negra, presideix la Basílica del Monestir i és patrona de tots els catalans.
3: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics, i en les comunitats cristianes.
1: Després de resar el rosari i del solemne discurs, Lleó XIV s'ha animat a la seva sortida del balcó del monestir i s'ha sincerat. Catalunya ensenya com integrar tothom en una única família. Ha aplaudit la nostra capacitat integradora. Això és el que ha destacat. I també la nostra humanitat. Bon observador.
0: Gràcies, Robert. Una visita que no ha estat exempta de crítiques. Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, ha criticat que la visita del Papa Lleó XIV al monestir s'hagi produït sense reunir-se abans amb les víctimes. I abans d'aquesta visita, abans de la visita a Montserrat, el Sant Pare ha visitat la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, on ha mantingut una reunió amb una vuitantena de reclusos. Ha arribat cap a 3:15 del matí, després d'una rebuda càlida, tant de treballadors com d'interns, que han celebrat la primera visita del Papa a una presó espanyola. En aquesta trobada, el Papa ha reivindicat la capacitat humana de penedir-se, reconciliar-se i perdonar com a eina per començar de nou. La tapeïda agenda del Papa ha fet una aturada també a l'Església de Sant Agustí a primera hora de la tarda, que forma part de la seva ordre. Més enllà d'aquest vincle, el temple està situat al cor del Raval, al barri més vulnerable de Barcelona. El pontífex ha estat rebut per unes 90 entitats que ajuden les persones més necessitades. Escoltem els testimonis de Cristina Garcia, Xavier Argaramunt i Encarna Jordan.
4: I ens preguntem si vivim amb prou intensitat el manament de l'amor que el Senyor ens va deixar per construir una societat més justa i fer més visible el seu regne.
5: Trabajamos con gozo y espíritu evangélico, aun sabiendo que no llegamos a todo y que a veces duele no poder hacer más.
6: Y quiero terminar con un reconocimiento a

0: tengamos nuestro corazón abierto a todos ellos.
1: Per cert, el Sant Pare ha explicat que li agrada l'esport, que està en forma i que practica el tennis i el futbol americà. La visita del Papa ha comportat un ampli dispositiu de seguretat, però tot i això, avui hem de lamentar un nou assassinat a trets a plena llum del dia, el sisè aquest any a Catalunya. Ha passat cap a les 10 del matí al carrer Balmes, a tocar de Diagonal, en una zona cèntrica molt propera al recorregut per on ha passat fa tot just uns minuts el Papa Mòbil. Segons testimonis, un home ha disparat dues vegades a la víctima, que ha quedat estès a terra davant d'una comissaria de la Policia Nacional. L'autor encara no ha estat detingut, tot i que hi ha imatges clares dels fets. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha subratllat que la violència amb armes de foc no ha de tenir cabuda a Catalunya i ha defensat la necessitat d'agreujar les penes per tinença il·legal d'armes. El sindicat USTEC torna a deixar plantada la consellera d'Educació, Esther Niubó, un dia després d'una jornada de vaga dels docents, coincidint amb l'arribada del Papa. La d'avui era una trobada per intercanviar impressions, després que les bases d'USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS rebutgessin el preacord que van arribar amb Educació. En aquest context, els sindicats, reforçats per uns docents disposats a allargar les protestes als carrers, han fet saber al govern que, si no els envien una nova proposta concreta per reobrir les negociacions, no assistiran cap trobada que els convoqui al govern. I d'una possible negociació passem a una altra, que està en un estadi totalment diferent. Es donen per finalitzades les negociacions per l'ELO que vol fer Nissan a Catalunya. Doncs arribem al final d'aquesta brúixola en format reduït. A aquests moments la Sagrada Família fa goig, està a punt de començar aquesta missa. El Papa Lleó XIV encara s'està preparant per tenir-ho tot a punt i doncs nosaltres ens esperem aquí. Demà tornem amb el format habitual de 7 a 8 i mitja, però ara no es moguin perquè la brúixola del Rafa Latorre recollirà tots els detalls que enteixi aquesta missa que comença en breus, d'aquí uns minuts. Vinga, fins demà, adeu, adeu.

0: La brújula.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: 8:37, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
2: Hola, hola, hola, molt bona tarda a tothom. Nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Avui és dimecres 10 de juny de 2026. 26, fins als 10 en punt, manarà el futbol. I hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià, la redacció i producció, i amb el gran Fran Villar al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria. Vuit i 38, hora manca.

0: que se llevó Fermín o como el que se ha llevado recientemente algún otro jugador que han tenido que dejar las selecciones cuando ya estaban incluidos en la lista y se veían mundialistas. Es un palo tremendo, por supuesto, también para Marruecos, la baja del jugador ex del Barça y ahora en el Betis. Pues lo vamos a ir dejando porque tengo una de plancha que es una cosa tremenda y me lo recuerda Fran Villar, que es nuestro compañero a los mandos técnicos. Así que sea usted muy duro en la negociación, David Timón, profe, en el Radio Estadio de Onda Cero, y no baje de los 100, entre los 100 y los 98, de ahí ya no bajamos, ¿eh?
1: Es lo que nos toca, ya está, o sea, que aquí el pescado está vendido.
0: Te escucho, David, un abrazo. Don Pedro Nieto, envidia de sofá el suyo, si algún día no tiene compañía me avisa y yo llevo las patatas, ¿vale?
2: Pues nada, está hecho. Me voy a ver el Málaga Las Palmas, que están jugando ahora, así que
0: ole.
2: Buen desenlace de esta semifinal de la Hypermotion.
0: Pedro Nieto, es jugador del Español, comentarista en segunda, en Europa League y en Conference en Movistar Plus. Un abrazo, amigo.
2: Hasta luego.
0: Seguimos en directa a la brújula de Radio Estadio Cataluña. I és que volem conèixer l'abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2. Fins a les 6 en punt de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
3: Molt bones, Albert. Com esteu? Doncs mira, nosaltres intentant superar el que és la setmana en què hi ha més festivals de final de curs, d'extraescolars, de l'escola, de violí, de macramé, de Pokémon, bueno, de totes aquestes coses que hi ha festival de fi de curs i que has d'aguantar amb molta alegria, això, clar, hi ha hagut gent que al migdia també ha anat de festival, de fi de curs, però sí de Susantidà, que feia també un festival i fan cançons i coses d'aquestes, Bueno, doncs escolta, nosaltres farem tertúlia de dimecres analitzant això, com es pot gestionar millor això dels festivals de final de curs, perquè proposem que tu només vagis l'estoneta que intervingui la teva criatureta i que després puguis cedir el seient, igual que el seient lliure, Bueno, i el seient lliure, no? Pues també els festivals de final de curs, Bueno, farem propostes d'això i molts altres temes. També parlarem amb Boticària García, que ha tret el llibre Mujeres de Hierro, per tant, moltes maneres de donar salut i coneixement. A partir de 2:15 i fins a les 6 us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé.

0: puros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: Vente a la Mutua y todos contentos.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Marbella es mucho más que un destino, es un lugar donde bienestar, calma y exclusividad conviven de forma natural, un entorno donde el tiempo se detiene entre playas, gastronomía y espacios pensados para desconectar y disfrutar. Una iniciativa de CIT Marbella y la Delegación de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
3: A la brújula de Radio Estadio, camí al Mundial, Víctor Llucià.
4: Tot comença i tot acaba. Comença demà la Copa del Món de Futbol 2026, Mèxic, Canadà i Estats Units, i acaba avui la secció Camí al Mundial que ens ha portat totes aquestes setmanes el Víctor Llucià. Víctor, hola de nou.
5: Hola de nou, Albert. I només quatre seleccions han arribat en aquesta etapa final, perquè avui toca parlar de les grans favorites a endur-se el diumenge 19 de juliol al MetLife de Nova Jersey, la Copa del Món a casa. Tres d'elles ja saben el que és ser campiones. Una encara no estan en ordre, però es podria semblar molt al que podríem tenir al cap als aficionats.
4: Doncs vinga, anem amb el pòquer del Víctor Llucià per alçar la Copa del Món a Nova York el dia 19 de juliol, si no em falla la memòria.
5: Sí.
4: La primera és França,
5: que disputarà el seu 17è Mundial. Es va perdre el del 70 i el del 74. Tampoc no va participar ni a Itàlia 90 ni als Estats Units 94. Per tant, del recent se n'ha perdut bastants. És una selecció dos cops campiona del món, en el 98 sent anfitrions i el 2018 a Rússia. I ara, doncs, arriben després de ser subcampions al passat Mundial de Qatar a la tanda de penals.
4: Tu, personalment, si haguessis d'escollir, amb quina França et quedaries? La del 98 o la del 2018 i per què?
5: Clar, la del 98 la vaig viure menys per noms. Evidentment, no, la del 2018 no tenia un nom com Zinedine Zidane, però la del 2018 és una versió superpotent de Paul Pogba, que malauradament no ha fet la carrera que tots esperàvem, de Griezmann, i és l'aparició de Kylian Mbappé. Per tant, crec que 2018.
4: Serà l'últim torneig per Didier Deschamps.
5: Sí, que és el càrrec des del 2012. Haurà estat en total ja 14 anys al capdavant de Le Bleu. Dels 17 mundials que haurà disputat França, comptant el d'enguany, ell haurà estat present en 5. Un com a jugador i, a més, capità, va ser qui va alçar la Copa i el cel de París, i els altres quatre com a seleccionador. És veritat que amb un estil que segurament no enamora, que és una mica marrategui, que no és gens vistós, però n'acaba traient resultats i per això s'ha passat tants anys a la banqueta. I al final és capaç, no?, d'adaptar-se als futbolistes que té. La davantera és absolutament escandalosa, sense cap mena de dubte, la millor de tot el Mundial. Amb Kylian Mbappé, que malgrat fer una temporada discreta, ha marcat 42 gols en 42 partits aquesta temporada amb el Madrid.
4: 42 en 44.
5: Sí, exacte, 42 en 44. Xifres escandaloses també les de Michael Olise, en 22 gols i 31 assistències amb el Bayern de Múnich. És absurd. Ousmane Dembélé, que ve de guanyar tot amb el Paris Saint-Germain, ha marcat 20 gols i 11 assistències. I a més la resta, Désiré Doué, Barcola, Marcus Thuram, Mateta o Ryan Cherki, que és veritat que pot ser qui connecti, no?, una mica al mig del camp amb la davantera. Al darrere, Mike Maignan, que no ha fet la millor temporada, el porter del Milan, però Saliba, Upamecano, Konaté, són defenses de garantia, formen una gran línia defensiva i, sí, en els aspectes negatius, li falta futbol per dins a la selecció francesa, perquè Tchouaméni és un molt bon futbolista, però sí té un acompanyant al costat, que en cap cas seran Rabiot i Kanté, no tenen tot el futbol que pretén França. Vull veure també participació d'altres perfils com Manu Koné, Cliouche, el jugador del Mónaco, o Zaïre Emery, el del Paris Saint-Germain, però sens dubte gran favorita la selecció francesa, que té un grup exigent, el de la lletra I, amb Senegal, Noruega, Iraq. Iraq més senzilla, però les altres dues són bones proves. I un possible encreuament bomba, a vuitens de final. Si Alemanya i França totes dues són primeres de grup, es podrien creuar a vuitens de final, així que compte.
4: Caram, Le Bleu, doncs, dins del pòquer de candidats de Llucià, com ho és, òbviament, perquè el conec i perquè probablement tingui raó, Argentina.
5: Sí, l'actual campió del món no pot no estar, no?, en aquesta nòmina. El campió que ho ha estat menys temps, perquè només ha estat 3 anys i mig campiona pel fet de ser a l'hivern al Mundial de Qatar. L'estadi de Lusail de Doha va aixecar la copa més preuada del món per tercera vegada a la història, la primera de Leo Messi. No es perd un Mundial l'Argentina Argentina des de Mèxic 70, en porta 14 de consecutius. I a les 3 estrelles, a més, li suma 3

0: subcampionats 1930, 1990 i 2014 a Rio de Janeiro. Lionel Scaloni és un dels grans culpables d'aquest cicle triomfal de l'Albiceleste. El càrrec des del 2018, en aquell moment no era del tot el seleccionador confirmat, després sí que va ser l'entrenador definitiu, fins aquell moment era interí. Va caure a les semifinals de la Copa Amèrica del 2019, però des d'aleshores ho ha guanyat tot. La Copa Amèrica del 2021, el Mundial del 2022 i la Copa Amèrica del 2024, que es va celebrar als Estats Units. Al final, Scaloni ha sabut envoltar a Leo Messi en els últims anys de futbol, del millor jugador de tots els temps, de talent necessari, de futbolistes competitius que es transformaven, no? Amb la selecció, l'Argentina ha passat de tenir jugadors extraordinaris a nivell de clubs, Agüero, per exemple, el màxim exponent, però que no rendien amb la selecció, no? I ara té jugadors que es transformen positivament quan es posen la samarreta blau cel i blanca, amb absència de Di Maria, que segurament ha estat el millor soci de Messi a la selecció. Però, Albert, és un equip molt compensat. Repeteixen 17 jugadors que van estar a Qatar, la selecció que més repeteix respecte a l'últim Mundial, empatada amb Suïssa. Home, amb Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nico Tamendi, és veritat que algun d'ells, en cas d'Otamendi, ja té bastants anys, però és una gran base sobre la que començar a edificar una casa, no? Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Leo Paredes al mig del camp, el mateix mig del camp que el 2022, però ara li ha afegit Scaloni alguns perfils interessants, com el cas de Valentín Barco, ha fet una temporada extraordinària a l'Estrasburg, o Nico Paz, no? La propera perla que pot saltar la titularitat, el futbolista del Como, és veritat que arriba amb problemes físics. I amb Leo Messi, doncs liderant aquesta selecció albiceleste, l'actual jugador de l'Inter de Miami, que jugarà el seu sisè Mundial de la seva carrera, més que ningú, però empatat amb un altre jugador del que parlarem tot seguit. A més, Julián Álvarez, tot i fer una temporada irregular, doncs acompanyarà a Leo Messi en atac. Un Leo Messi que va tenir un sorteig benèvol, segurament amb el grup, perquè comparteix el grup J amb Àustria, Algèria i la debutant Jordània.
1: Doncs anem amb un altre que a mi sí que em fa tilint, De fet, si no guanya la meva, jo apostaria per aquest Portugal.
0: Sí, l'única d'aquest grup de favorites que encara no sap el que pesa, la Copa del Món. Serà tot just el 9è Mundial.
1: Quant pesa, per cert, la Copa del Món?
0: Una miqueta més de 6 quilos. 6 quilos, 175 grams. Exactament. Serà tot just el 9è Mundial per a la selecció portuguesa. Va debutar a una Copa del Món al 66, en aquell Mundial va ser tercer, et sonarà, amb un australar Eusebio, i els ha jugat tot en aquest segle XXI. Només en dues ocasions ha arribat a semis, va ser en aquell 66 i també a l'edició de l'Alemanya 2006. I des del gener del 23, doncs està liderada per un entrenador català, per Bob Martínez, el tècnic de Balaguer. Sempre ha discutit el càrrec, tant en Bèlgica com a Portugal. Segurament el seu estil no convenç, tot i guanyar la Nations League del 2025 a la tanda de penals contra Espanya, i a l'Eurocopa ve de caure contra França a la tanda de penals. Home, pots caure contra França. És ara o mai, per Cristiano Ronaldo. Sí, el màxim golejador del futbol mundial també disputarà el sisè Mundial de la seva carrera. Els dos, tant Leo Messi com Cristiano Ronaldo, és una autèntica bogeria que juguessin al Mundial del 2006 i no s'hagin perdut cap cita mundialista. Acaba de guanyar la Lliga de l'Aràbia Saudita a Cristiano amb un altre jugador en mode estel·lar, Joao Félix. No ens ho esperàvem, però és que arriba en plena forma, anomenat el jugador MVP de la Pro League, de la Saudi Pro League. És veritat que no és la millor lliga del món, però tampoc Portugal s'enfrontarà tota l'estona contra els millors rivals del món, així que en atac també li suma Rafa Leao, Pedro Neto o Gonzalo Ramos. Aquí potser falta un puntet més de màgia, però és que al mig del camp és el més potent,
1: Absolutament d'acord.
0: És el que millor té la selecció portuguesa. Mira de tu a tu a la selecció espanyola. Víctor Machado Ferreira, Vitinha, és segurament un dels millors migcampistes del món, però és que Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joao Neves, que fins i tot també podria actuar com a lateral, tenen el millor lateral esquerre del planeta, Nuno Mendes, i centrals de garanties també, Rubén Díaz, Tomás Araujo o Gonzalo Inacio. Selecció espectacular la que forma Bob Martínez. Per plantilla ha d'estar en el grup de favorites a aixecar el Mundial, amb un grup relativament còmode. És veritat que té un enfrontament directe amb Colòmbia que és complicat, però després té a Uzbekistan i a la República Democràtica del Congo.
1: I on caben 3, caben 4, perquè cap la nostra, cap la selecció d'Espanya.
0: la gran favorita, no? Podríem dir.

0: No sembla,
1: per mi, sí,
0: no, però... sembla, no sembla pesar-li aquest cartell a la selecció espanyola, que jugarà en guanyar el 17è Mundial. Es va perdre dos consecutius, a Mèxic 70 i Alemanya 74, però des d'aleshores els ha

0: tots coneixem el 2018, van fer fora a Lopetegui a 3 dies de començar, però és que, clar, fa dos estius va tornar a regnar a Espanya, al vell continent, aixecant la quarta Eurocopa de la seva història, i arriba aquesta cita amb un bloc compacte, comandat des de fa ja 3 anys i mig per Luis de la Fuente, que té contracte més ja fins al 2028, després de la propera Eurocopa. I és veritat que tenia poc bagatge com a entrenador, poca experiència a equips de primer nivell, però era un home fort de la federació, van apostar per ell, i és evident que no s'han equivocat. Per noms, altres seleccions, hem repassat alguns noms, i possiblement hi hagi alguna individualitat millor que a Espanya, però com a bloc és molt difícil superar el que ha format Luis de la Fuente. La porteria perfectament coberta, jugui qui jugui, a alguns els agradarà més o menys, però Unai Simón segurament sigui el titular, i si han de jugar Joan García i David Raya, doncs imagina't. Els centrals, jo tinc clar a Laport, i veurem qui l'acompanya. No sé si Pau Cubarsí, Marc Pubill o Eric García, a tots tres han fet una extraordinària temporada. Al mig del camp, per mi, és el millor del Mundial, inclús encara per sobre de Portugal. Rodri, Pedri, Fabian, Miquel Merino, Dani Olmo, Gavi, m'he deixat a Zubimendi, però és que té molta teca a Espanya al mig del camp. I al davant, Lamine Yamal és la principal referència. No serà titular contra Cap Verd, no ho sembla, però ja és l'emblema d'aquesta selecció. Sembla que Nico Williams tampoc serà titular, a veure com arriben tots dos, però hi ha alternatives, Oyarzabal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Víctor Muñoz, té alternatives la selecció espanyola. Recordem els grups, si et sembla.
1: Vinga, per mi Cap Verd, oi?
0: Sí, el dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, és clarament la pitjor selecció del grup. El segon partit serà contra l'Aràbia Saudita, el diumenge 21 de juny, a les 6 de la tarda. Menys nivell, però compte, perquè ja va sorprendre a l'Argentina al Mundial de Qatar. I Uruguai, el partit de més entitat, la matinada del 27 al 28 de juny, a les 2 de la matinada, equip perillós, el de Marcelo Bielsa, que és veritat que li costa una mica marcar gols.
1: Tres punts per acabar d'aquests ràndoms barrant el friquisme, que a tu t'agrada i a mi també que t'agradin.
0: Sí, tinc una mica de varietat, no? La primera té a veure amb les relacions familiars. Hi ha un total de 7 germans, 7 parelles de germans que disputaran el Mundial. Leandro Bacuna i Juninho Bacuna, de Curaçao. Teo Hernández i Lucas Hernández, de França, i Laros Duarte i Deroy Duarte, a Cap Verd. Aquests són els germans que juguen a la mateixa selecció, però és que hi ha 4 parelles de germans que juguen a seleccions diferents. Nico Williams i Iñaki Williams, el petit juga amb Espanya, el gran amb la selecció de Ghana, la selecció dels seus pares. Désiré Doué juga en França i Guela Doué juga amb Costa de Marfil. L'altre dia en un amistós va marcar Guela Doué contra Désiré Doué. Uns altres, John Sutar, que juga amb Escòcia, i Harry Sutar, que juga amb Austràlia, el primer, l'escocès jugarà el seu primer Mundial, i Derrick Lucassen, que juga amb Ghana, i Brian Bobby amb els Països Baixos. Així que uns quants germans que participaran a la Copa del Món. Una altra curiositat que té a veure amb entrenadors i nacionalitats, perquè és que absolutament totes les seleccions que han estat campiones del món, podríem començar, Argentina el 22, França el 18, Alemanya el 14, Espanya el 10, Itàlia el 2006, totes i cadascuna podria seguir fins a Uruguai 1930, tenen seleccionador del seu mateix país.
1: Ah, carai.
0: Sí, sí, per aquesta estadística. Espanya, Argentina i França són les màximes favorites. Podríem sumar Països Baixos, que té a Koeman, a Noruega, que té a Solbakken. Per tant, Portugal, Brasil i Anglaterra, amb Bob Martínez, de Mancelotti o Thomas Tuchel, doncs lluitaran contra aquesta curiosa dada que s'ha mantingut al llarg de tota la història de la Copa del Món. I l'última té a veure amb el Bayern de Múnich i l'Inter de Milà, perquè totes i cadascuna de les finals des del 1982, des de la final del Bernabéu, des del Mundial d'Espanya, han tingut com a mínim un futbolista del Bayern i un altre jugador de l'Inter de Milà.
1: Anda.
0: Jugant la final. En aquella final del 82, Bergomi, Oriali i Altobelli de l'Inter, de la selecció italiana, i Rummenigge, Breitner i Dremier del Bayern de Múnich. Una altra final a l'Àtzar, per exemple, el 98, amb Ronaldo i Jorka F a l'Inter de Milà, i Lizarazu del Bayern. I a Qatar, l'última, la del 2022, Lautaro Martínez a l'Inter de Milà, Upamecano i Koeman del Bayern de Múnich. A veure si es manté també aquesta estadística.
1: És bona, les tres dades són molt bones. Acabem, perquè encara no ha començat el Mundial, Vicky, hi ha moltíssima polèmica.
0: Sí, home, és que el millor jugador de l'Iraq, per exemple, Ayman Hussein, va estar interrogat més de 7 hores a l'arribada al país, a l'arribada als Estats Units. Han prohibit l'entrada al millor àrbitre de l'Àfrica, el somalí Omar Abdul Qadir. Ha tingut una entrevista també amb els companys del New York Times, sensacional. Han revisat de forma lamentable a la selecció de l'Uzbekistan abans d'un amistós contra els Països Baixos. També s'han vist imatges

0: similars amb els jugadors de Senegal. Hi ha hagut 9 ferits en un tiroteig a Kansas, al costat d'on es troba concentrada la selecció d'Anglaterra. Un altre tiroteig a Ohio, per no parlar de la selecció de l'Iran, a qui no deixen dormir els Estats Units. Per tant, hauran de viatjar des de Mèxic cada dia, en el seu dia de partit, 2 cops a Los Angeles i un altre a Seattle. És el Mundial dels preus desorbitats, apte per molt poques butxaques, on estem veient que no totes les seleccions, ni no totes les aficions, són del tot benvingudes, on l'estat del terreny de joc tornarà a causar polèmica, com ho va fer tant al Mundial de Clubs com a la Copa Amèrica del 2024, i t'he de dir, Albert, que el Mundial ens apassiona, ens torna bojos. Justament per això no hem d'ignorar i hem de continuar denunciant aquestes situacions que són injustes i de les que la FIFA n'és la principal responsable. Dit això, ara doncs toca gaudir del Mundial.
1: Doncs gràcies per dibuixar-nos el camí que ens ha dut cap a aquest Mundial que ja no té countdown. Comença demà.
2: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
3: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Ha sido el puente más complejo, más emocionante y más brillante de muchos.
6: La procesión va por dentro.
5: ¡Vamos!
7: Menuda noche.
8: Salta esta noche a las 11 en Antena 3.
9: Ya disponible en Atres Play.
10: ¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
11: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
12: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
13: A la brúixola de Radio Estadio, així sonava.
1: És campió de Catalunya i dona voltes a Europa de diana en diana. Va enamorar-se d'aquesta pràctica als 18 anys. Ho va deixar durant 20 en passar per la vicaria i ara amb 54 segueix demostrant torneig rere torneig que on posa l'ull, posa el dart. No li dona per retirar-se del seu ofici de pintor, però un extra sempre va bé. Joan Carles Arola, llançador de darts, molt bona tarda.
14: Molt bona tarda.
1: Mira, la Gàlia Dvorak, 4 Jocs Olímpics donant-li al ping-pong, ens deia que costa, que li costa a ella, que la gent entengui que el tennis taula és un esport. Defensar que els darts són un esport també té la seva feina, dic jo, no?
14: Sí, costa molt, perquè tothom ho té entès malament i bueno, s'ha d'anar difonent, mica en mica.
1: I els convences o no?
14: Sí. Vull dir, un cop li expliques a la gent com funciona això, l'esport federat, el tema competitiu i tal, veuen que no té res a veure amb el que ells tenen entès com jugar darts en el bar.
1: Clar, perquè ells associen això a barra de bar, cerveseta, amics i unes risses, no?
14: Sí, doncs no té res a veure.
1: Ara m'ho aniràs explicant, però com vas enganxar-te a la punta de ser, Joan Carles?
14: Bueno, doncs de jovenet, jo sóc d'aquí de Calella, un poble turístic, on aquí hi havia molts pubs inglesos, irlandesos, i feien aquesta competició. I jo des del primer dia, allò que surts i veus que feien competicions aquí en aquests bars, dic, ostres, dic això, apuntaria i tal, perquè aquí, com aquell qui diu, vivia de poca cosa. I mira, doncs m'hi vaig anar engrescant, i bueno, mira, anar jugant-hi, anar jugant amb els inglesos, demanant dardos a Anglaterra, que aquí també hi havia molt poca cosa, i bueno, mica en mica l'afició va anar pujant.
1: És a dir, que al principi vas deixar una pasta amb el tema.
14: Bueno, una pasta no, però bueno, són els començaments.
1: Home, els dards aleshores no serien baratos, Joan Carles. Els bons,
14: home, esclar, en aquell temps gastar-te 5.000 pessetes o 7.000 pessetes en un dard era... Tu tenies que pensar dues vegades.
1: Ja, com per que es trenqués la punta, no? Escolta, on t'entrenes i quantes hores al dia t'entrenes? Per tots aquells que pensin que no és un esport.
14: Bueno, no, normalment Els entrenos els tenim clubs, i els fem en el club, que fem les lligues regulars de la Federació Catalana, i així cada setmana o cada 15 dies hi ha proves de la Federació. I, bueno, i a casa també entrenem una mica. Ara, amb el tema de la pandèmia, això ha pujat molt més, el que són els entrenos a casa. Hem creat en aquí una plataforma online per poder jugar. Ja que no ens deixaven sortir enlloc, doncs intentar jugar des de casa, que és un dels pocs esports que s'ha pogut fer.
1: Sí.
14: I, bueno, i així ho anem fent.
1: Quantes hores al dia?
14: A veure, al dia jo, per exemple, abans d'un campionat, miro els 15 dies o 3 setmanes abans d'estar per almenys 3-4 hores diàries.
1: 3-4 hores diàries a casa tirant darts?
14: Sí, o amb companys, quedar i fer entrenaments.
1: I els veïns, etcètera. Perquè això ha de fer toc, toc,
14: no,
1: toc, no?
14: Fa molt poc sorollet.
1: Sí, ah, sí? Vale. Sí, I alguna vegada has fet forats a la paret o no? Allò, quan tens un mal dia.
14: Home, em vaig fer algun, ara no fa gaire, perquè l'any passat, va ser l'agost, vaig tindre un petit accident, vaig caure de l'escala, que soc pintor.
1: Sí.
14: I em vaig trencar la muñeca.
1: Ostres.
14: Cúbit i radi.
1: Oh, el canell. Ala.
14: Sí, el canell. I a sobre el canell amb el que jugava.
1: Uf.
14: Bueno, vaig estar uns mesos enguixat, després vaig fer la recuperació tot sol, perquè no hi havia recuperació, un tema de Covid. Cada dia anar a banyar dintre l'aigua, fer moviments i mirar de tenir la màxima mobilitat. I, bueno, els primers entrenaments que vaig fer vaig dir, ui, tindré que deixar això. Perquè els clavo la paret, el que dius tu. Els clavo la paret, dic, si els clavo la paret...
1: Ai, la dona.
14: Malament. I, bueno, no, però després, mira, s'ha anat posat bé, tenia una miqueta de dolor residual, que també va marxar, i, bueno, estic una altra vegada amb ganes.
1: Què ets, esquerrà o destre?
14: Destre.
1: Destre. Escolta'm, Anglaterra, m'has mencionat els anglesos abans, Anglaterra deu ser els darts el que Brasil, el futbol, o els Estats Units, el bàsquet?
14: Exacte. Sí, sí, són els inventors.
1: I els grans dominadors o no?
14: Sí, tot el que són a Anglaterra, bueno, galesos, irlandesos, anglesos, tots els britànics són els reis dels darts.
1: Per curiós...
14: En els últims anys, els holandesos també estan ara molt forts.
1: Ah, sí?
14: Amb el tema darts, sí.
1: Qui és el gran megacrac del món dels darts? O no n'hi ha un?
14: Bueno, n'hi havia hagut un, en Phil Taylor, que ja s'ha retirat, aquest home, que va ser 8 o 10 vegades campió del món.
1: Olor. Era anglès?
14: Sí, era anglès, però després va venir un holandès, en Michael van Gerwen, que també n'ha guanyat uns quants de campionats del món i està entre els 5 millors.
1: Ja. És veritat que la Premier League de futbol ha arribat a canviar horaris dels partits per no coincidir amb els campionats de darts?
14: Bueno, no sé si els ha arribat a canviar, però que suposo que es posen d'acord perquè no coincideixin.
1: Ollo! És a dir, que en allà sí, sí, és sí. Gairebé religió, eh?
14: Sí, sí, en allà has de pensar quan hi ha els grans events que normalment són al desembre, el campionat del món, dels professionals. Vull dir, la Premier o para, o juguen entre setmana, o d'alguna manera que no coincideixin.
1: Mare meva, perquè clar, els pubs es deuen posar fins a dalt.
14: Tots els pubs es veuen darts. Tu pots anar... Jo he estat a Anglaterra, també alguna vegada d'aquestes, que feien el Mundial, i vagis on vagis, a les televisions de tot arreu, només es parla de darts.
1: Carai. Tu participes a la World Darts Federation. Quines xifres de premis circulen als tornejos?
14: Bueno, això teòricament és el circuit amateur.
1: Sí.
14: I, bueno, hi ha
1: Joan Carles, no ens escolta Hisenda, eh? Vull dir, tranquil, tu...
14: No, però vull dir, nosaltres tenim retencions, de tots aquests premis, no et pensis, no te regalen res, no?
1: Aquí ho paga tothom o no paga ningú.
14: Sí, sí, sí, també després del concepte de jugador professional X, i tu no pateixis que...
1: I quins xifres, quins premis circulen por ahí, els tornejos? Doncs
14: pues mira, en la màxima categoria a la que jugo jo, que són els de Platinum, els tornejos Platinum, els guanyadors de l'individual masculí solen estar entre unes 25.000 lliures.
1: 25.000 lliures el que guanya un torneig?
14: Platinum, dels més grans que hi ha.
1: Sí, sí, dels més bons, clar.
14: D'aquests n'hi ha 3 o 4, em sembla.
1: D'aquests no hem trincat ningú encara, no?
14: Com?
1: D'aquests grans premis d'aquestes quantitats astronòmiques encara no has trincat ninguna, perquè si no...
14: No,
1: la tieta Lluïsa, no
14: ja, tu. Ja.
1: No,
14: nosaltres
1: encara
14: estem... A veure, anem agafant nivell, i sobretot aquí a Catalunya ja ens van coneixent, ja sortim... Vull dir, amb aquests anys enrere, els últims 8 o 10 anys, hem començat a sortir, des que ens van reconèixer internacionalment, com la Federació Catalana,
1: sí.
14: Doncs ja anem sortint, ja ens van coneixent, i, bueno, i estan sortint més jugadors i, bueno, i amb ganes de fer alguna cosa. Quan menys us esperem, hi haurà algú que sortirà.

0: Tito, como veis, que estamos ya preparando para todos.
1: I dos apunts abans de plegar veles. Us recordo que hi ha dos partits en joc pel que fa a la segona semifinal de la Final Four de la Champions League femenina de waterpolo a Malta. Estem en el minut 3:28 de l'últim quart i el Mataró està perdent davant de l'Olympiacos 11-13, mentre que el primer partit de les semifinals de la segona sèrie entre València i Joventut hi ha empat a la pròrroga. València Bàsquet 110, Joventut de Badalona 110 en el minut 4 d'aquest temps afegit. Nosaltres ho deixarem aquí per avui. Us recordo demà Radio Estadio Mundial, partit inaugural Mèxic-Sud-Àfrica de la Copa del Món. Ara a la Torre, nosaltres tornem divendres. Que vagi bé, bona nit, cuideu-vos molt.
2: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.

Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Ja és nit de dimecres, nit del dimecres al dijous 11 de juny de 2026. D'ara en endavant intentarem fer-vos passar una bona estona. Ara ja tranquils, a casa o treballant, i que us pugueu sentir acompanyades, acompanyats per la ràdio, que sempre estem aquí per estar al vostre costat. Molta tertúlia, moltes veus, moltes propostes de llibres. Des d'ara i fins a les 6, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: I una setmana més tenim moltes ganes de tertúlia. Ja sabeu que ens agrada poder comentar la jugada, fer-ho amb més temps del que habitualment tenim, perquè el rigor informatiu, doncs allò de tot el que té a veure de pues, l'actualitat, sempre se li ha de passar més per sobre, i hi ha temes que a un li agradaria doncs, poder-los mirar una mica més i poder-los analitzar. I això és el que fem a les tertúlies dels dimecres amb la doctora Marta González Pelay i en David Morales. Clar que sí, home!
1: Bravo! Bravo! La família Bravo, sí. Acaba d'arribar.
0: Sí, sí. La família Bravo, que ja la tenim aquí, i bé, hem estat amb tota l'actualitat papal, de papes en de mames, hem estat pendents tota la setmana, que ara fa això, que ara fa l'altre. Nosaltres, aquí a l'edifici, com que ja estem a punt d'estrenar l'ascensor, havíem demanat que ens el vingués a beatificar una mica, que saps, que fes la benedicció una mica del primer viatge, però al final no ho hem pogut tancar. Bueno, l'agenda la tenia molt apretada.
2: Ah, pensava que era que no havíeu pogut tancar l'ascensor.
0: Bueno, és que jo diria que no hi cap. No hi cap el Sant Pare, No, home, perquè amb aquestes túniques que porten, els anells, tot això, i que sempre va algun,
1: Sempre van amb un o dos al costat.
0: I quan va, han vingut els assessors, aquests que d'això, i han dit, diu, on està l'ascensor? Dic, és això. Diu, això? I jo han dit, no, està... aquí hem d'apretada, m'han dit, i bueno, ja ho hem deixat per més endavant. Jo dic, però podem estrenar l'ascensor? dic, perquè no sigui a la propera visita a papal, imagina't, a l'anterior no va venir, va ser el de fa dos, em sembla. Vull dir que...
1: El papa Francisco, amb els 14 o 15 anys que va ser papa, no va venir.
0: No va venir, l'últim va ser el Ratzinger. O sigui sí, que...
1: Va venir tres vegades, aquest sí que va venir tres. I el Joan Pau II no sé quantes vegades van dir l'altre
0: sí,
1: dia.
0: Sí, també, sí, allò quan va dir Estetos Benificados, que feia amb aquella sí, veu que tenia. És curiós, sí, perquè això dels papes passa una mica com... Jo, per exemple, que sóc de la sèrie Doctor Who, que el protagonista l'ha interpretat vària gent diferent al llarg dels anys, però tu sempre ets d'un. Sempre ets el que, quan vas començar a veure la sèrie, el que l'estava interpretant, no? Doncs amb els papes passa igual. O el James Bond, no? És a dir, el primer que veus és el teu James Bond, i és el bo, és l'autèntic, no? Sí. Doncs amb els papes passa una mica això. El que tu has crescut amb el que era... Jo sóc de Joan Pau II, del Wojtyla, Que a més tenia un nom així relaxat, Wojtyla, vull dir que ja, saps? Vull dir, ja et donava aquesta...
1: Voy por la tila.
0: Sí, una camamilla, saps? O sigui, era un home que donava esa paz...

0: Era així més... Estamos, que parlava així, no. Era meravellós. Sí, sí, bueno, mira, escolta, els temps passen, els papes van canviant, i bueno, doncs...
1: Bueno, ara, per sort, el tema dels papes és una mica més tranquil que com ho era fa uns anys, eh?
0: Sí, no, això sí.
1: O fa uns segles, perquè sí, fa uns segles, bueno, la cosa estava... allò que ardia, no? Entre ells.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè era, jo crec que eren més polítics que religiós. La vessant aquesta política...
0: Bueno, era de molt de poder a l'edat mitjana poder, i tot això. Dic,
1: I militars.
2: Sí, també, militars.
0: No, està clar. Bueno, en qualsevol cas, doncs això, no? Que, bueno, ja hem tingut
2: era,
0: la...
2: Era més mundana que divina.
0: Sí. Bueno, era més pecunària, diguem-ne, no? Era de bueno, i així s'han fet les fortunes, eh? Però, bueno, con la Iglesia hemos topado, que diu el clàssic. Bueno,
2: sí.
0: Aquests són uns dies, aquesta és una setmana, us he de confessar, que els que som pares de, anem a dir, d'adolescents, és una setmana molt especial. Perquè és la setmana dels festivals de final de curs. No només de l'escola, sinó sobretot de les extraescolars. Llavors, què succeeix amb això? I això l'altre dia ho comentàvem amb els tribuneros, perquè a veure com podíem solucionar una mica els temes. Perquè, mira, anar allà i veure la teva criatureta, doncs, mira, fa una sèrie... Fa il·lusió, eh? Perquè veus la teva criatureta, oi que bé, l'obra de final de curs, o l'especial que hagin fet del que sigui, fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar... Les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat, David, a veure com ho veus tu això, havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
1: Cadires calentes.
0: Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors analitzes i dius, fem una cosa, quedes amb uns quants... Fas un grup de WhatsApp amb els altres pares, escolta... Coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada i fem un canvi.
1: Quan anàvem a la universitat
0: i
1: havies de llegir un llibre molt llarg i te'l reparties amb els companys i feies un resum.
0: Exactament.
1: Doncs després, clar, cadascú pot fer un mini resum per WhatsApp i li passa als altres. I així quan el fill o la filla acaba... Sí, a més el no sé què ho ha fet molt bé, perquè però aquí ha fallat en no sé què.
0: Molt ben vist. Molt ben vist. Mira, això se'ns havia escapat l'altre dia, David. Sí, ben vist. Digues, Marta.
2: No, del meu nebot, que un any va fer una obra de teatre, i com que la meva germana sempre s'escaquejava, pues va dir que no podia, no sé què. Bueno, ella sempre buscava alguna cosa.
0: Mal.
2: I clar, llavors el meu nebot... pues tia Marta.
0: Ah, veus?
2: I clar...
0: I la tia Marta, amb tota la il·lusió del món, havia d'anar...
2: Però és que clar...
0: No podies fallar, Marta.
2: No t'ho perdis, havien d'anar les mares a maquillar, a pentinar, a vestir, a ajudar... I després a veure l'obra.
0: Sí, o sigui, no, clar.
2: Era tot el dia per...
0: Mare meva...
2: Sí, sorties allà, que no t'ho pots ni arribar a imaginar, amb un mal humor.
0: No, t'havien de fer una transfusió de sang, al final, Marta.
2: I llavors venia la meva germana a buscar-me. Acabo de salir. Digo, sí.
0: No, clar. ¿Qué ha ido bien? Sí, ha sido un momentit. Mira, ha sido un visto y no visto. Sí. Clar, t'ho imagina.
2: I a més, anava a veure a la profe i li deia, és que he tingut uns problemes i no sé què, no sé quantes... I jo deia, és que encima tens una cara que te la pisa. Calla-te.
0: Sí. Mira, no m'ho diguis, perquè... O m'ho expliques d'aquí una setmana, que ja ho tindré més oblidat. Però ara ho tinc calent, això, eh? Ara ho tinc molt recent, tota aquesta història. No, totalment...
2: Totalment d'acord. I com que era el Liceu francès, doncs la madame, que era així, era bastant simpàtica, em deia, usted puede venir cada any, ens diu, sí, cada dia.
0: Claro.
1: Que no tinc una altra cosa a fer.
0: Sí, senyor, jo és que me lo paso bomba. Jo és que, mira, organitzaria cada... Podremos hacerlo cada trimestre, esto.
2: Cada mes.
0: Cada mes podemos hacer una, tu, perquè ens ho passem molt bé.

0: Això, eh? No, mare meva, és que és impressionant, és impressionant. No? Això hauríem de fer per... Bueno.
1: Per això t'entenc, perquè...
0: No, clar.
1: És...
0: No, és que a veure...
1: Un rotllo.
0: Sí, sí.

0: posat el, sí. Com posen amb els jocs quan, no. quan tu la compres,
1: sí, doncs sí.
0: És com, bueno, doncs és una persona que
1: no, no,
0: tens allà, allà reservat sempre el teu lloc.
1: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, de fet, sí, sí, és, mira, és el teatre de Sarrià, que a més té les cadires que ja porten el nom dels benefactors. Jo ja sóc un d'ells, perquè mare meva...
0: Ets benefactor de sí, teatre, sí, sí. Pues
1: ja està. Sí, sí, super... aquí, va, aquí falleció, perquè, clar, mare meva, com n'hagi de veure molts, ja veuràs tu. I el tema és aquest, que, clar, dic, mira, les que són l'actuació del seu grup, doncs, mira, és fantàstic. Però, clar, a vegades han de fer actuacions en què hi ha totes les senyores, perquè són senyores la majoria que fan ballet clàssic o que fan claqué o coses d'aquestes i ja tenen una edat. I em sembla fantàstic que ho facin, però jo no ho vull veure. Saps què vull dir? I a mi no, a mi m'interessa entre zero i negatiu. O sigui, està molt bé que ho facin, però no fem... Clar, no fem una actuació conjunta, perquè és que a mi m'és igual, lo del claquet. Jo, l'altre cop que hi vaig anar, jo aquest ja li vaig dir que no aniria, el de veure senyores grans, de totes les edats, quan dic grans, sí, dic, sí. Vull dir que no són nenes, que no és extraescolar. Adultes, adultes, fent el taca-taca-taca, taca-taca-taca-taca-taca, del claquet. Mira, jo vaig sortir mal de cap l'altre cop.
0: No me falla.
1: Vaig sortir, que arribava per cas, anava pel metro, taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca, i anava movent els braços i tot. La veïna de baix em va dir, què et passa? I jo vaig dir, no, mira, és que la meva filla... Hi havia gent que feia claquer, i diu, ah, vale, doncs que se't passi ràpid. Jo, sí, sí, ves que estava... Jo dic, mare meva, aquesta gent ha de tenir flexibilitat, però els veïns deuen estar farts ja d'aquesta... Clar, tu imagina't el... El tema, no? Jo dic, si és preciós de veure, però si em vull veure una pel·lícula d'Alfred Steyre, o saps? Ja me la posaré. Però no, així, quan portes 3 hores ja no ho disfrutes, ja no ho disfrutes. I a més, a certes edats, com l'altre dia un amic meu que va anar a veure, que van reestrenar El Senyor de los Anillos, però la versió extendida està massa allà. Durava 4 hores 13. Tu 4 hores 13 ja a certes edats sense anar al lavabo...
0: És que és una barbaritat.
1: Jo deia, dic, però al final no volies ja que el matessin? O sigui, que és igual que guanyés el Gollum o que guanyés el... que le den ja l'anillo, perquè 4 hores... A mi se'm fa tot molt llarg, ja no només el jovent.
2: Aquí seria que le den por el anillo.
1: Sí, sí, que le den por el anillo ja totalment, perquè...
0: Però escolteu, l'altre dia vaig llegir que a un concert del Bad Bunny
1: sí?
0: Un noi es va fer pipí a sobre.
1: Aquí hauríem de preguntar amb quin motiu. O sigui, què és el que li va fer-se pipí a sobre? Com cantava? Els nervis? L'emoció de pujar a la casita aquella?
0: Clar, tot el temps que suposo estava allà dintre, si bevia...
1: Va anar molt d'hora, va anar bevent molt...
0: Clar, al final, incontinència, clar, perquè no, ja la pots aguantar més.
1: No, no, clar. Clar, clar. I a més el sorollet aquell, saps? Et deu generar dins teu unes vibracions. Dic perquè algú deu fer, no? Tot sí. Això. I clar. Bueno, jo el tema aquest dels festivals de final de curs, que hauríem d'això, no? De fer com una... És que també vam dir amb els tribuneros que hauríem de fer com en el futbol, que tens el seient lliure. És a dir, que tu pots cedir el teu seient a algun altre pare o mare si no hi pots anar, saps? O sigui, de dir, de posar la teva localitat una estona disponible, no? Mira, aquest tros no hi vull anar. Si algú hi vol anar, doncs mira, li poses més barat o de preu.
0: I algunes normes de temps molt pautat.
1: Sí. Sí, que estigués molt ben delimitat, saps? Sí. Per clar, colors dir, o alguna cosa...
0: No, res de començar l'hora.
1: Sí.
0: I, a més, res d'aquí que s'allargui... No, si s'allarga li tallen. I
1: exactament.
0: Punto.
1: No, com en els Oscars, Vull dir que surtin a saludar-lo just. No, totalment d'acord.
0: Mira, si no s'acaba mai.
1: No, això no s'acaba. Mira, això us ho volia lligar amb un altre tema que m'havia fet una captura l'altre dia, perquè dic, és que no es pot dir millor amb menys paraules. Ho deia Cuerdo de Atar, un nom d'aquests de Twitter, que deia el següent, i preparem l'ovació. Diu, jo acabé octavo de GB i en casa la celebración fue muy bien, saca la basura. Ahora acaban la ESO y parece la gala de los Oscars. Trajes, vestidos, maquillaje, 37 fotos familiares y la abuela llorando como si hubieran ganado un Nobel. Esto se nos ha ido de las manos. Sí, señor. Sí. Ovación peu. Pel nostre estimat Cuerdo de Atar. Marta.

0: David, com ho veieu, això, Marta? A veure.
1: No, totalment no, d'acord.
0: David, comença
2: totalment
0: tu.
2: Totalment d'acord, sí.
1: Jo recordo, jo vaig acabar la EGB, jo vaig fer BUP i COU, vaig acabar la universitat, i mai no vam fer res absolutament en cap dels llocs, ni a la universitat, que sí que ja era una cosa una mica més habitual en altres carreres,
0: sí.
1: Però a la meva no vam fer res, absolutament. Va. Cap acte de... No, no, aquí vam acabar i cadascú va tirar per la seva banda.
0: No, no, està bé. Si t'he vist on... Sí, us vau reunir, no? Anava a dir, us vau reunir sí. anys després.
1: Sí, al cap de 25 anys ens hem reunit.
0: Mare meva.
1: Però que jo ara veig, en aquesta època, veig pel carrer, això, els grupets d'adolescents que han acabat el curs... I els veig això, els veig amb trajes, amb els vestits de nit, i al·lucino, realment al·lucino, perquè és que penso, bueno, és que què serà el següent? El dia que facis una gran proesa, jo què sé, com aniràs?
0: Sí, sí. A part que això, abans, i sobretot els nanos, les noies potser sempre us heu mirat una mica més, Marta, però els nanos... Si hi havia qualsevol, ja no dic graduació, perquè no en fèiem, però festival de fi de curs, no? O ball de fi de curs. Sí. Anàvem una mica amb el primer que trobàvem, no? Perquè vull dir que, com a molt, et pentinaves aquell dia, i era una novetat. Ara, fins i tot, els nanos han d'anar de 21 botons. Vull dir que no els hi val qualsevol cosa. I, clar, pares i mares, desesperats, Vull dir, trucant a la feina, donen baixa una setmana perquè he de comprar la roba pel nen i la nena per l'acto de graduació.
2: Clar,
0: és una bogeria. I com que tothom està comprant lo mateix, és com el paper de vàter quan la pandèmia, saps? La gent arrastrant-se, trae ese polo, dame ese pantalón, que és que no le combina a mi, saps? Vull dir, la gent... Bueno, és que clar... Això també lliga amb una cosa, Marta i David, que és que es pot veure des dels dos punts de vista, no? Per una banda, criatures doncs, que celebren aquests actes de graduació, però per una altra, pares i mares... que han d'estar molt pendents de tot això. Perquè tot això és temps. O sigui, el fet de dir... Mira,
2: és molts diners, també.
0: Molt temps i molts diners, exactament.
2: Perquè la graduació... És que alguns és graduació, el vestit de l'entrega del diploma...
0: Sí.
2: I després, quan se'n van a sopar o a dinar o a celebrar amb la família,
0: clar,
2: es posa un altre traje.
0: Mare meva, quina necessitat. A la nostra època, Marta, la graduació només era qui tenia que portar ulleres.
2: Sí.
0: Era la...
2: Jo tampoc vaig fer res, coincideixo amb el David Morales.
0: No, està clar. Jo us he de dir que jo, per exemple, la comunicació audiovisual, perquè quan la vaig fer ja la vaig fer a distància ja treballant, però la d'informàtica, com la vaig treure, com que era tan difícil, no coincidia amb dos a la mateixa orla. O sigui, tenia gent que havia acabat abans, després, només, i, per tant no la vam fer. Però és que una cosa és l'orla, però és que acte de graduació no n'hi havia cap, de cap universitat, de mare meva, és que és allò que dius...
2: Mira tots els diners que m'he estalviat.
0: Són molts diners.
1: Perquè tot això ho hem importat molt del que hem vist de les pel·lícules.
0: Sí, sí, sí, sí, està clar.
1: Que al final tots aquests actes, i és una mica com, bueno, a les pel·lícules americanes i el típic ball de graduació, no?
0: Sí, doncs, sí, sí.
1: Hem imitat això, al final.
0: No, no, està clar. El que passa és que, bueno, sí, anem perdent tradicions nostres, les anem regalant, i anem important totes les de fora, que jo no dic que no estigui bé d'anar incorporant algunes, però bueno... també n'hauríem de defensar una mica les nostres, no? I, bueno... No sé.
2: Perquè ara tot està molt sobredimensionat, a més.
0: Bueno, això sí. Això
2: es fa una festa que s'invita aquí des de... Bueno, fins al que ha fet l'ascensor, casa
0: teva. Sí. No, home, jo el que està...
2: El que portava els panels, tot.
0: No, hasta...
2: Vostè, oi que vostè ha viscut que la meva filla estava venia d'alcohol i tal i qual?
0: Sí.
2: El convido, també.
0: No, és més, hi faig que ho pagui ell. Ha trigat tant l'ascensor que ja li diré, mira, l'Alfonso, li diré.
2: És veritat.
0: Sí.
2: Comença a fer uns llistats de convidats per una festa de graduació.
0: Que sí, que sí.
2: Estem tots sonats?
0: No, estem tots sonats. Vull dir, això és veritat. Però a part d'això, us volia comentar un altre tema de sonats, que és una cosa espectacular. Cada 4 anys, i això és molt tradicional, jo de petit ho feia, ho vaig fer durant uns quants mundials i després ja em vaig cansar, fer l'àlbum de cromos, dels de Panini, d'allò de fer el d'això. Sabeu, jo ho feia tots els anys perquè em feia molta gràcia i així

0: pues mira, m'aprenia els noms dels jugadors, bueno, ho feia una mica així perquè, tipus memòria també, no?, de recordar els cromos tal, i em feia com una tradició. Ho vaig deixar de fer, i a més, així ho dic, els senyors de Panini, tot i que ara aquest serà l'últim que fan, tenen llicència, em sembla, perquè prenguessin nota. Clar, ho explicaven, que té una raó, però a mi em posava dels nervis, que és que feien la... O sigui, començaven a imprimir els cromos, per entendre'ns, si el Mundial sempre és a l'estiu, doncs els començaven a imprimir ja l'any anterior, el desembre.
1: Sí.
0: Perquè si no, no tenien temps de fer-los tots. Què passava? Que hi havia moltes seleccions que la meitat dels jugadors no jugaven, perquè s'havien lesionat, perquè al final no els havien convocat, els que sí que anaven no hi havia cromo, i llavors era com dir, escolta, al final, vull dir, ha d'estar més lligat a l'actualitat. Que quan no teníem internet no era tan problema, perquè no teníem tanta informació. Sí. Però a dia d'avui, que clar, que ho tens tot a l'instant, les estadístiques, no, els noms, doncs per mi perdia una mica de gràcia. Però on és l'altre problema que s'ha generat? I ara escoltarem un àudio d'una notícia de... Crec que és de Perú, ara no recordo. Que és que... clar, què ha passat? Doncs que, feu-vos una idea. Cada sobre de cromos, val? Si recordeu... quan recordeu que podia valdre un cromo, no? Un sobre de cromos, jo què sé, de qualsevol cosa. Doncs 60 pessetes, 50 pessetes, val?
2: Sí, jo crec que potser recordo això.
0: Que sí?
2: Entre 25 i 50 pessetes.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. 25, 50 pessetes. Va arribar a ser les 100 pessetes. Ara un àlbum, ai, un àlbum, un sobre de cromos del Mundial és 1,5 €.
2: Ostres.
0: Imagina't. O sigui, 1,5 €. Deixa'm preguntar el d'això.
1: 1,5 €, ostres.
0: Tindrà el...
1: Això és com el fascicles.
0: No,
1: te'n recordes,
0: clar.
1: Fascicles?
0: Sí.
2: Aquells que sempre amb el primer regalaven...
0: Sí, bueno, aquí, però perquè et facis la idea, pues mira, ara us diré unes dades que són espectaculars. Perquè es feu una idea, com que l'àlbum de cromos valia, em sembla, no sé si valia algú així com 4,5 €, una cosa així, i et donaven 3 sobres, hi ha gent que està comprant molts àlbums perquè s'estalvia 50 cèntims. No, era 4, em sembla que valia 4, i clar, 3 cromos seria 4,50. Pues, llavors, comprant-ne molt, s'anaven estolviant aquests 50 cèntims cada 3. I diu, tengo 28 álbumes, ¿qué hago con esto?
2: Ostres.
0: Sí, sí, no, perquè vegis on arriba la gent. Us donaré unes dades ràpides que m'ha ajudat a la IA.
1: Per exemple, coses molt rares,
0: Però, Marta, ara ho veuràs, ara ho veuràs. El álbum oficial Panini per el Mundial 2026 tiene un total de 980 cromos.
2: Com?
0: Clar,
2: 980.
0: Perquè ara hi ha molts equips. És un mundial que té més equips que abans. Diu, l'àlbum contiene 112 pàgines. Los sobres contienen 7 cromos cada uno. ¿Vale? Perquè abans en tenien 5 i aquest en té 7, però val los 50. Completar l'àlbum requiere 140 sobres. Imaginant que no et surt ni un de repetit.
2: De repetit, clar.
0: Això ja serien uns 200 € aproximadament.
1: Sí, més o menys, sí.
0: 200 €, imaginant que no et surti cap repetit, val?
1: Perquè
0: per tant,
1: si no te'n vas a...
0: Però és que és impossible que passi això. Com et sortiran 980 diferents? Diu, inversión aproximada. La colección se mueve en un gasto estimado de más de 1,000 € si se compra en el mercado general o a través de distribuidores oficiales. S'entén...
1: 1,000 €.
0: 1,000 €. S'entén que no serà això perquè tu compraràs, pues jo què sé, m'ho invento, 200 sobres, en vez de 140, 200 sobres, i canviaràs els cromos que tinguis repetits. Però, clar, 200 no te'ls treu ningú, perquè, clar, 140 seria ja per tenir 980
1: cromos. 250 segur.
0: Exactament. Exactament. Sí. Vol dir que entre 200 i 250 euros et costa l'àlbum de cromos. Avui en dia, que et pots comprar una guia completa, que tindrà les fotos, saps què vull dir? De tots els... d'allò actualitzada, que l'haurem publicat fa un mes. Tot i això, tal, i al mateix temps que ho tens disponible a l'instant a internet, és una bogeria. O sigui, això, algú s'ha de plantejar de dir, home, això igual li hem de donar una mica la volta. Clar, que estic mirant és que hi ha 48 seleccions aquest any.
2: Ostres.
1: 48, clar.
0: que a la vez...

0: 38 seleccions, pues clar, vulguis o no, pues ja és això, més o menys 15 per equip, doncs ja és això. És una bogeria. És una bogeria. Vull dir que, clar, a mi em sembla un tema fascinant.
1: I encara hi ha afició als cromos, sí.
0: Com, perdona?
1: Hi ha afició encara.
0: Sí, hi ha molta afició. I escoltem la notícia que ens comentaven, crec que és de Perú, escoltem-ho.
2: Así es, gracias, directo en directo. Y es que más de 13.000 figuritas presuntamente falsificadas
0: del álbum
2: oficial del Mundial 2026 fueron incautadas por la Policía Nacional durante un operativo realizado en el distrito limeño de Caraballo. Además, tres personas fueron detenidas y actualmente son investigadas por el presunto delito contra los derechos de propiedad intelectual. Esta intervención se realizó en tres inmuebles ubicados en la cuadra 26 de la avenida Túpac Amaru,
0: donde
2: según la policía funcionaba una presunta fábrica clandestina de figuritas destinadas a ser comercializadas en distintos puntos de la capital. Durante el operativo se hallaron alrededor de 6.000 figuritas ya impresas y recortadas, además de 380 láminas de impresión con 16 figuritas cada una.
0: El negoci ocult dels cromos del Mundial. Com ho veieu, això?
1: Sí, sí.
0: És espectacular.
1: Ara és el de les figurites.
0: Sí, figurites. Els cromos són figurites. Però clar, tu imagina't el preu que van... Doncs, clar, aquestes possiblement no les tinguessin tant per fer veure que eren sobres, sinó per fer aquests mercats d'intercanvi, saps? S'imprimien aquestes i llavors les canviaves per no sé què, bueno, o les venen, saps, en els mercats tipus com el de Sant Antoni. Doncs aquest cromo que és difícil d'aconseguir es ven per 2 euros o 3 euros. Doncs clar.
1: Clar, i a més, com que ara tothom té un ordinador a casa.
0: Sí, sí.
1: La gent és molt habilidosa i és molt virtuosa fent...
0: Sí. No, exacte, que jo et dic això... Avui en dia, és que el que diu la Marta és veritat, que avui en dia que per internet si colen les imatges, si te'n falten 12 de cromos, te'ls imprimeixes i sí, aquest, clar. Saps, enganxat en paper. Jo sé algú que tenia un cosí meu que tenia un puzzler un trencaclosques d'aquests de 5.000 peces, va perdre un parell de peces i les va retallar, les va imprimir, les va retallar, saps què vull dir? No estaven aquí per històries. No, és que és així. Bueno, fem una petita pausa i de seguida seguim amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
5: Molt bé, estic molt bé.
4: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
5: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
4: Molt bé.
5: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
6: Llibres? No.
5: Què?
6: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
5: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... Sí, superguai.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
7: Són les 2, és la 1 en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenas noches. El incendio en un paraje de Villanueva de los Castillejos, Huelva, ha sido estabilizado. La evolución favorable del fuego ha permitido el regreso de 96 personas que habían sido evacuadas de sus casas. El consejero de emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado además que el incendio baja a nivel operativo 1 del plan de emergencia.
9: Se dan las circunstancias tras el buen trabajo realizado durante la noche y el día de hoy. Trabajo intenso, complejo, pero de buenos resultados. Vamos a dar por estabilizado el incendio que hemos sufrido de manera tan intensa estos últimos días.
7: A esta hora, 140 efectivos y 10 vehículos de extinción trabajan en el área. En las próximas horas está prevista la incorporación de nuevos efectivos de Córdoba, Málaga y Cádiz para reforzar la labor de consolidación de perímetros y vigilancia ante posibles reactivaciones de este incendio que ha alcanzado ya 50 kilómetros cuadrados y que se ha dado por estabilizado sobre las 10 de esta noche. A esa hora, en Barcelona, el Papa ha conmemorado en una misa solemne el centenario de la muerte de Gaudí ante 8.000 personas. Allí